0: Aquest Em dones força, cantat per Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, és un dels temes que va sonar ahir a l'Estadi Olímpic, i amb aquesta música saludem a la Marina Fernández, que és camí de la presó de Brians. Què tal, Marina?
1: Què tal? No,
0: força,
1: camí no, mira,
0: necessitaràs que... força.
1: Necessitarem força, sí. Hem arribat ja, fa cosa de 5-10 minutets i, vaja, som justament a les portes, hi ha una pila de Mossos d'Esquadra desplegats, vigilant que tot estigui a punt per rebre el Papa. El Papa és aquí la primera parada que farà avui a Brians, en aquest centre penitenciari. No estava prevista aquesta visita, la van incorporar a l'agenda més tard. Serà curiós perquè és dels actes menys multitudinaris que farà, però té un valor, doncs, social. Nosaltres, al llarg de tot el matí, parlarem amb veus, amb exrecluses, parlarem també amb el conseller, amb el director de la presó. Vaja, tindrem també la Carme Forcadell, que tornarà a explicar-nos la seva experiència en un centre penitenciari, com va ser, com ho recorda. No va ser aquí, però vaja, sí que va ser en una presó. I també parlarem, deies ara, ahir va caure Rodalies, i va caure una altra vegada, com havia caigut de manera gruixuda. Ara fa uns quants mesos parlarem amb el responsable de DIF a tota la zona est de l'Estat, per tant, el responsable aquí a Catalunya. Tenim teca durant tot el dia.
0: Doncs Marina, ben atents que estarem al programa, que vagi molt bé.
1: I que vagi bé igualment.
0: Seguim aquí a partir d'aquesta hora. Ja sabeu que comença la doble programació amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
2: Són les 7 de la mañana, les 6 en Canàries.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
2: No, me ha entrado esto.
3: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
5: ¡Y los frescos de Aldi!
4: ¡Al!
5: Esta semana ahorra con la banana a 0,97 el kilo.
6: Y el tomate pera a 1,45 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
8: Chuleguado estaría bien. Gracias.
9: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
7: ¿Chuleguado, señor?
10: Volkswagen.
11: Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una novela.
12: La escritora Eva Baltasar describe, más que un amor tóxico, un amor que acaba siendo una enfermedad. Una infección para su protagonista, una escritora que en una de sus firmas de libros se queda prendada con una vendedora de pescado en un pequeño pueblo e inicia una relación con ella.
13: Son esos perfiles que son grandes manipuladores también y necesitan ser el centro del universo y que tú empieces a orbitar alrededor suyo, ¿no? Digamos que cuando la escritora se enamora pierde el norte completamente.
12: Con un dominio absoluto del lenguaje, cuenta una historia de enamoramiento y pasión de dos personas condenadas a no entenderse debido a sus formas de vida.
13: Yo tengo una forma de escribir que es como muy intuitiva y muy fácil para mí, es decir, yo sabía que quería crear una historia de amor, que iba a estar ahí dentro un par de años, pero no sé nunca hacia dónde me va a llevar la novela, no sé qué personajes va a haber, cómo va a terminar, no, y necesito encontrar una voz que me lleve, que me seduzca muchísimo. Y es curioso porque yo creía, tal como había pasado con mis cuatro novelas precedentes, que el personaje al que yo iba a conocer bien es la voz narradora.
12: La mirada poética de la autora está presente en este relato incómodo y pertinente sobre el amor de dos mujeres.
11: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
14: Ser Tarragona, Radio Reus.
15: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Ves a la teva estació de servei Repsol de Tarragona més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
16: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor, transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Tarragona, polígon comercial Les Gavarres, sense anar més lluny. O entra a mueblesdelafàbrica.com.
17: Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la nit. Les Gavarres, Tarragona.
18: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
11: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
19: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de caer el sistema informàtic.
11: Coincidint amb la visita del Papa Rodalies, també va tenir els seus minuts de glòria, dit amb tota la ironia, perquè va patir una doble incidència que va obligar a tallar el servei en dues ocasions. En total, els trens van estar gairebé dues hores sense funcionar. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer temps, algun ruixat, sobretot a la meitat nord del país durant el matí, temperatures unes mica més baixes que ahir. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona. La calçada està restringida a vehicles autoritzats per anar a Montserrat per la visita del Papa. I el transport públic no consta en incidències. La Generalitat i Adif culpen Siemens de la doble incidència al centre de control de Barcelona que hi va obligar a paralitzar la circulació de trens de rodalies i regionals mitja hora al migdia i un quart d'hora a la tarda. Això va provocar retards que es van arrossegar durant tot el dia. El govern i el Ministeri de Transports han anunciat mesures legals contra l'empresa responsable del programa informàtic que es fa servir per controlar tots els trens. Pol Valero.
20: El Ministeri de Transports considera que són errors reiterats perquè a finals de gener ja es van registrar diverses incidències informàtiques al centre de control de DIF a l'estació de França que van provocar la suspensió momentània de tot el servei.
21: Porto mitja hora esperant, sí.
2: però no he sentit que hi havia cap avaria. Pensava que anàvem amb retard, com sempre, i ja està.
10: Y no coge el de Blanes porque iba a tope, entonces me espera el de Mataró.
20: Adif qualifica la situació d'injustificable i assegura que analitzarà els motius de la incidència i aplicarà les penalitzacions pertinents contra Siemens. I des de Rodalies també han demanat als serveis jurídics que avaluïn totes les opcions per actuar contra la companyia tecnològica.
11: Des de la Generalitat apuntant que l'error està vinculat amb la implementació d'un nou programa informàtic que s'ha posat en funcionament des de fa menys d'un any. I Siemens, en un comunicat, assegura que la caiguda del sistema ha estat durant una operació de manteniment al centre de comandament de l'estació de França. La multinacional lamenta l'incident i l'impacte que ha tingut. Assegura que el sistema, però, ja està operatiu. Però parlem del Papa, perquè avui és la segona jornada del Papa a Barcelona. Sergi López, bon dia.
21: Què tal, Gisela? Bon dia.
11: El dia per allò 14 comença a la presó de Brians.
21: Serà uns minuts abans de les 10 del matí. Ja farà una pregària amb 80 interns i internes. Al migdia el Papa pujarà al monestir de Montserrat. És la segona vegada que un papa hi pujarà. La primera vegada va ser ara fa 44 anys, quan Joan Pau II va fer-hi una homilia. Aquell acte va quedar molt vinculat a la tragèdia de dues joves pelegrines que van acabar morint aquell dia.
11: Ara la presència de Lleó XIV suposa el colofó al mil·lenari del monestir celebrat l'any passat. Xavier Balló.
22: Lleó XIV arribarà a Montserrat a les 12 del migdia, on resarà el Rosari. En la visita que Joan Pau II va fer-hi l'any 1982, milers de persones van desplaçar-se fins al monestir en unes condicions meteorològiques que van provocar força problemes per la pluja, el fred i la boira que van envoltar aquella trobada.
23: La visita en Montserrat en un marco orográfico sugestivo.
22: Joan Pau II va celebrar l'oració davant dels fidels amb la presència del president Pujol amb unes breus paraules en català a l'inici i al final de la seva pregària.
23: Preguem, o pare, que en aquesta basílica...
22: I referint-se a Catalunya com una regió.
23: De aquí, de Montserrat, de la regió catalana, la Espanya entera...
22: Avui, com fa 44 anys, el cant del Virolai culminarà la celebració. Aleshores va quedar atacada per la mort de dues joves que, tornant de la cerimònia, van morir arran d'un despreniment de terres a la muntanya. Ara Lleó XIV torna al principal lloc de peregrinatge catòlic de Catalunya. Ni Benet XVI ni el papa Francesc van fer-ho, però va ser precisament el papa Lleó XIII qui al segle XIX va declarar la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya a petició de l'Església Catalana.
11: I després de Montserrat encara quedaran dos actes més amb la presència del papa.
21: Sí, de tornada a Barcelona anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, i el dia acabarà amb el gran acte final, la missa a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús.
11: Això serà avui, però ahir el dia també va ser llarg. El papa era rebut així a l'acte multitudinari de Montjuïc. I els fidels enfervorits. I també molts joves que es van voler fer notar. Lleó XIV, després de tota la polèmica, sí que està parlant en català.
24: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres.
11: Al marge de la visita del papa, però, a Catalunya hi ha altres notícies. I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat.
21: Serà a partir de les 9 del matí. Començaran els exàmens d'història i història de la filosofia, dues assignatures obligatòries entre les quals els estudiants han hagut d'escollir. La previsió és que aquestes proves es tornin a desenvolupar amb normalitat com ahir.
25: Hem entrat amb molèstia i bé, o sigui...
26: Hem hagut de fer una altra ruta, però igualment ens presentem aquí.
27: El metro anava una mica a ple, però per l'altre, no.
28: Amb ganes d'acabar ja.
27: Sí.
11: D'altra banda, USTEC anul·la per segona vegada la seva reunió amb la consellera d'Educació.
21: Avui el sindicat majoritari de mestres a la primària havia de trobar-se amb Esther Niubó, però ha cancel·lat la trobada a última hora, tot després d'un nou dia de vaga dels mestres, amb un seguiment de només un 12%.
11: Arribats a aquest punt, són les 7 i 27.
29: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
30: Ai.
29: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho, i ell, sí, sí, cap problema.
30: Ai, ai, ai.
29: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
31: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
32: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
33: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
11: El Real Madrid ja ha fet l'oferta de 150 milions d'euros pel crac mundial que va prometre el seu president Florentino Pérez en campanya.
21: I es tracta de Julián Álvarez, el gran objectiu també del Barça aquest estiu. El club blaugrana no l'ha agafat per sorpresa, interpreten que és la constatació que Florentino, el president del Madrid, està més preocupat pel que pugui fitxar el Barça que per reforçar el seu equip.
11: D'altra banda, el club rellevarà el màxim responsable del club, el blaugrana, el rellevarà el màxim responsable de la preparació física del primer equip masculí, Joan Tejedor.
0: Notícia que us avança a ser Catalunya, Julio Tous deixarà de dirigir la preparació física del primer equip del Barça per decisió sobretot del tècnic Hansi Flick, que en diferents moments de la temporada que ara s'acaba ha posat de manifest en públic que hi ha hagut un problema amb la preparació física, sobretot en moments de lesions i recaigudes de jugadors importants que s'han perdut partits transcendentals. Tot i així, Tous no abandonarà el club, sinó que serà reubicat com a cap d'un nou departament d'alt rendiment destinat al filial, al juvenil i amb la possibilitat també de treballar amb jugadors prometedors d'altres seccions perquè es desenvolupin a nivell físic des de ben joves per evitar segons quines lesions ja des de l'inici de les seves carreres.
11: I avui, Sergi, què celebrem?
21: Doncs mira, avui, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és el Dia Internacional del Modernisme.

0: I escoltant aquest tema instrumental de l'Ampersons Project, que es diu Passeig de Gràcia, recordem que Barcelona és una de les ciutats més destacades en modernisme, amb edificis de Gaudí tan emblemàtics com la Pedrera o la Casa Batlló, precisament en aquest passeig, més enllà de la Sagrada Família o del Parc Güell, que són altres grans obres d'aquest model d'art sorgit entre finals del segle XIX i del segle XX.
1: El Passeig de Gràcia és d'aquells passejos, no?, que has de passejar mirant cap amunt, amb el cap alçat.
0: Efectivament, perquè normalment hi ha molta gent que passa mirant les botigues.
1: Exacte.
0: Si no, s'han de mirar els edificis.
1: Que les botigues, al cap i a la fi, estan molt bé, però són molt iguals a moltes altres ciutats. No?
0: Efectivament, és que tot és igual, pràcticament.
1: Així arribem a 8:15.
2: Són les 7:30.

0: És el Virolai, ahir a l'Estadi Olímpic, un Virolai que avui tornarem a escoltar, com també tornarem a escoltar el Papa Lleó XIV, que segueix amb el tour que el portarà fins a Montserrat al matí i a la tarda el moment culminant i objectiu de la visita, la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família en el centenari de la mort de Gaudí. Dos dies que han tingut un cost pel govern català, 2 milions d'euros. L'executiu pro defensa, que és aconfessional i justifica la despesa apel·lant a la projecció internacional. És la notícia amb la que comencem el dia d'avui, però n'hi ha d'altres abans, però els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
1: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
0: Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada amb diverses incidències actives. Hem de tenir paciència per un accident a la C-16 a l'altura de Sallent, on es talla un carril de circulació en direcció Berga. També tenim una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall, que en direcció Vic doncs deixa un carril de circulació tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per altra banda, la incidència que més afectacions deixa és una segona avaria, en aquest cas a la Ronda Litoral, que en sentit nord, des de Barcelona cap al nus de la Trinitat, també talla un carril de circulació, però deixa fins a 7 quilòmetres d'aturades en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia!
1: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
0: El segon, el transport públic. En breu anirem a veure quina és la situació a Rodalies, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Molts núvols durant el matí, amb estones de pluja, cada cop més concentrada a les comarques de Girona i Barcelona. A partir de migdia farà força sol i la temperatura avui serà més baixa que ahir. Ara tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, dels 30 a les comarques de Lleida i a les de Tarragona. I durant el matí encara aniran caient alguns xàfecs locals, però intensos i de curta durada. A partir de migdia, el sol ja estarà present la major part d'hores.
4: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
0: Segona jornada del Papa a Catalunya i avui és el gran dia, és el dia en què va anar a la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Missa solemne en la que hi seran els Reis i també Pedro Sánchez, que per primer cop des que és president assistirà a una celebració religiosa. Novament, els carrers s'ompliran de fidels i curiosos per participar d'una estada que ha costat 2 milions d'euros a les arques catalanes. Ara bé, el govern ho justifica apel·lant a la projecció internacional. Xavier Balló.
5: La despesa del govern és per qüestions logístiques i per habilitar el Centre Internacional de Premsa, però també la campanya de publicitat institucional per donar la benvinguda al Papa. Al Palau de la Generalitat, la bandera del Vaticà oneja, un fet no habitual en altres visites de caps d'estat a Catalunya. La portaveu Sílvia Paneque assegura que s'hi ha embolcat d'aquesta manera perquè ho consideren una oportunitat internacional.
6: És a dir, no és una bandera religiosa, és d'un estat. Per tant, a l'àmbit de confessionalitat del govern, queda preservada, no té res a veure amb la religió, però sí que s'ha considerat que per la projecció internacional calia atendre aquesta demanda a nivell de protocol.
5: El govern defensa aquesta actitud pels valors compartits amb Lleó XIV, malgrat que discrepin en altres qüestions que també ha expressat el Papa en la seva visita, com la seva posició contra l'avort i contra l'eutanàsia.
0: No tothom està d'acord amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i un centenar llarg de persones van reunir per manifestar-s'hi en contra. Sergi López, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. Alguns col·lectius consideren la visita un cas d'apropiació indeguda de patrimoni per part de l'Església Catòlica. La manifestació ha estat convocada principalment per les entitats Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya.
8: Perquè no representa tampoc el conjunt de la societat, és una despesa important, i perquè sobretot a les dones aquest senyor no ens representa, evidentment.
9: No ens representa a ningú, i a més després de les declaracions que aquest senyor va fer dient que està en contra de les lleis, que ens ha costat moltíssim aconseguir.
7: El Papa, que dilluns al Congrés va qüestionar el dret a l'avortament i l'eutanàsia.
0: Doncs enmig de la visita de Lleó XIV, hem sabut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església.
7: Ho ha avançat al País, ho va confirmar la SER, el cardenal va denunciar el jove per amenaces després que el noi li enviés un burofax queixant-se de la seva inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima.
0: Ho amplia l'Andrea Villaria.
10: Sí, l'Audiència de Barcelona conclou que aquell burofax no va ser cap amenaça, sinó una acció legítima. Així es desprèn de la sentència que ha avançat el diari El País i a la que ha accedit Ser Catalunya. El jove havia patit abusos d'un capellà el 2021, així que es va reunir amb el cardenal Omella per explicar-li els tocaments dels que havia estat víctima. Omella, però, no va apartar el sacerdot ni va fer res, al contrari, va fer-lo rector d'una parròquia al Guinardó, on els Mossos el van acabar detenint 3 anys després per nous casos d'abusos. Per això, la primera víctima va enviar aquell burofax a l'arcabisbe, recriminant-li la inacció i advertint que informaria a instàncies eclesiàstiques superiors, motiu pel qual Omella va denunciar-lo en va per injúries i calúmnies.
0: I la Generalitat i Adif culpen Siemens de la doble incidència al centre de control de Barcelona i que va ocasionar un desgavell a tota la xarxa.
11: Señores viajeros, me informan desde Adif que se acaba de...
7: El govern i el Ministeri de Transports han anunciat mesures legals contra l'empresa responsable del programa informàtic que es fa servir per controlar tots els trens. Des de la Generalitat apunten que l'error està vinculat amb la implementació d'un nou sistema informàtic que ha posat en funcionament des de fa menys d'un any.
0: Veiem com està la cosa a aquesta hora a l'estació de Sant Vicenç de Calders i a l'Eva Hidalgo.
12: Ja es comencen a registrar retards d'entre 10 i més de 30 minuts a dues línies direcció Tarragona. La R15, concretament, supera la mitja hora per una incidència per causes operatives. La resta circulen amb normalitat i sota la supervisió d'uns informadors que creuen els dits perquè tot continuï així. Hi ha però menys moviment del que és habitual i un autobús a la porta que hi serà durant tot el dia per si hi ha incidències. Això després del restabliment dels regionals ahir per la finalització de les obres dels túnels del Garraf. Encara hi ha per a una línia en transport alternatiu. És l'R13 des d'aquí fins a la plana Picamoixons.
0: Gràcies, Eva. Són les 7:58. Arnau Montserrat, què tal, com estem?
13: Bon dia, Gisela.
0: No de l'Atlètic de Madrid a Florentino per Julián Álvarez.
13: Era l'oferta que va prometre Florentino. Ho va anunciar el propi Real Madrid en un comunicat on explicaven que havien fet l'oferta en el marc de les bones relacions existents entre els dos clubs i que el conjunt matalassé l'havia agraït i rebutjat remitint-se a la clàusula de 500 milions d'euros. Més irònics van ser des de l'Atlètic de Madrid amb tuits on diuen, entre altres coses, que com no s'han de portar bé els dos clubs si els fan riure encara més que el Barça. A la premsa, Galàctic fallit a l'AS o no a Florentino a l'Esport.
0: I en bàsquet el Barça arrasa en el primer partit de semifinals.
13: Triomf Arsenal 67 contra la Laguna Tenerife. 1-0 pels blaugranes en una sèrie a 5 partits. Avui torn pel Joventut a les 8 a la pista del València Bàsquet.
0: Gràcies, Arnau.
13: Fins ara.
14: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergètica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
15: Aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
16: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
1: Eso.
2: En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
3: La agenda del Papa va a seguir hoy en Barcelona, donde ayer congregó a una multitud en el Estadio Olímpico y donde hoy visitará Montserrat y la Sagrada Familia. En Barcelona está Marina García. Buenos días.
4: Buenos días.
3: León XIV visitará también la cárcel de Brians y una iglesia del barrio del Raval, que es uno de los barrios donde vive más gente de más nacionalidades distintas.
4: Así es, hoy toda la atención se la llevará al final del día la Sagrada Familia y la inauguración que hará el pontífice de la Torre de Jesús, que la convertirá oficialmente en la iglesia más alta del mundo, con una misa ante 8.000 personas y con la presencia de los reyes de España. Pero antes, la intensa agenda de su quinto día en España pondrá el foco, por un lado, en uno de esos lugares que se encuentran en los márgenes de la sociedad, una cárcel, la segunda que visita de su pontificado, será el centro penitenciario de Brians y allí estará poco antes de las 11 de la mañana. A las 12 su agenda seguirá con una oración en el monasterio de Montserrat, una visita que ha sido denunciada por algunas víctimas de abusos en la abadía que lo consideran un acto de violencia institucional innecesario. Allí esperamos un discurso del pontífice y luego lo veremos, como decías, visitar el barrio del Raval, donde se verá con algunas realidades de caridad antes del colofón final de Gaudí y la Sagrada Familia.
5: Coincidió que ayer, primer día de la selectividad allí en Cataluña, día de protestas también de los profesores, y justo cuando se producía esta llegada del Papa a la ciudad, a la capital catalana, Barcelona, volvió a producirse algo que hacía semanas que no pasaba, aunque no hace tanto que pasó la última vez, una nueva avería en Rodalies que obligó a suspender todo el servicio de los trenes de cercanías en Cataluña.
3: Están contando esta mañana nuestros compañeros de Radio Mallorca la denuncia dentro del hospital de referencia en Baleares de que hay médicos que alargan la hospitalización de los pacientes y no les dan el alta. Es una especie de boicot por la guerra entre médicos que cobran pluses y los que no los cobran. Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día. Fuentes solventes y que conocen muy bien el funcionamiento del hospital, el día a día del centro de referencia en Baleares, han explicado a esta emisora que la situación que se está viviendo es de guerra interna y de boicot entre los profesionales que cobran esos pluses y los que no. Hablan de un malestar mayúsculo con la gerencia y aquellos servicios que no cobran estos pluses denuncian. Hay trabajadores que se están forrando a base de bien y como medida de presión y como protesta se están prolongando de forma innecesaria la estancia de pacientes en planta. Tanto es así que esta situación viene corroborada por un dato objetivo y es que la estancia media de hospitalización ha crecido en el último año un 15%, pasando de los 6 días de media a prácticamente los 7 días.
7: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
8: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones, es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
9: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
10: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
11: Hola, intolerantes. Bienvenidos, veganos. ¿Qué tal, deportistas? ¿Aporte de vitaminas y minerales? En HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN.
12: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
13: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
2: Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
3: Ha vuelto a haber enfrentamientos en Belfast, en Irlanda del Norte, entre la policía y cientos de personas que se manifestaban en contra de la población migrante.
5: Y personas enmascaradas que lanzaron piedras contra los agentes y contra comercios cercanos. La tensión se ha disparado después del intento de asesinato por parte de un hombre de origen sudanés a otro hombre. Esto ocurrió el lunes pasado, intentó decapitarle.
3: Corresponsal en Reino Unido, Lucas Fon.
1: Las imágenes estremecedoras del ataque han provocado conmoción en Irlanda del Norte y una nueva ola de disturbios, principalmente en Belfast, donde cientos de jóvenes con pasamontañas han atacado a la policía y algunos establecimientos de inmigrantes y han prendido fuego a vehículos y contenedores, unas llamas que se han extendido también a algunas viviendas y que han obligado a desalojar a los vecinos. Las protestas se han producido en varios puntos de la ciudad y también en otras partes del país, como Glasgow o Southampton, a pesar de los llamamientos a la calma de las autoridades y de los principales líderes políticos este martes. No dejemos que gente anónima orqueste campañas en nuestras calles, no dejemos que esparzan el odio y el miedo, ha dicho la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill. La policía sigue investigando los motivos del ataque y el pasado del agresor, un hombre sudanés de unos 30 años, mientras la víctima permanece grave en el hospital.
3: La Comisión Europea va a actuar contra Meta, la dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram, a quien acusa de abusar de su posición dominante en el mercado.
5: Lo que va a hacer Bruselas es forzarla a abrir su servicio de mensajería WhatsApp a los asistentes de inteligencia artificial de la competencia. Hasta ahora Meta solo permite el suyo.
3: La decisión es provisional porque el caso sigue bajo investigación. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
14: Buenos días. Es una medida cautelar que se enmarca en la investigación antimonopolio que Bruselas abrió hace ahora 6 meses por un supuesto incumplimiento de las normas de competencia. La comisión acusa a Meta de posición dominante al impedir que asistentes de inteligencia artificial de la competencia accedan a su servicio de mensajería, a WhatsApp. Tras la apertura de esta investigación, el gigante estadounidense se abrió a aceptar proveedores externos, pero pagando una tarifa, algo que a juicio de la comisión seguiría incumpliendo las normas comunitarias. Por eso el departamento que dirige la vicepresidenta Rivera anuncia ahora medidas cautelares y da un plazo de 5 días para que Meta restablezca el acceso gratuito de los asistentes de la competencia hasta que concluya esta investigación.
3: Y las farmacias ya no van a recortar el código de barras de los medicamentos. El gobierno ha aprobado un decreto para empezar a sustituirlo por uno totalmente digital. Marina Fernández.
15: Año 2026, el Papa advierte en una encíclica de los riesgos de la inteligencia artificial y del tecnofascismo, mientras en las farmacias españolas
16: los pacientes en la farmacia empiezan a decir, pero sacas de no sé dónde una receta y todavía luego cortas y pegas.
15: Pero este sistema rudimentario tiene por fin los días contados.
17: Eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja, bueno, pues todo eso lo vamos a eliminar.
15: Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, para satisfacción de los farmacéuticos. Marta Galipienzo es la vicepresidenta del Consejo General.
16: Nosotros tenemos muchas ganas porque el tiempo que dedicamos a esas labores administrativas no solo dedicamos al paciente.
15: No hay fecha todavía para la desaparición del corte y pega en las farmacias, que va a convivir con el identificador digital hasta la implantación completa del nuevo sistema.
3: Y en 10 minutos el abierto.
5: Soy con Ignasi Guardans, Cristina Monge y Gonzalo Velasco.
3: 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
18: Busques cotxe? Ara és el moment. Del 15 al 27 de juny arrenquen els Summer Days de Grup Oliva Motor amb ofertes especials en totes les nostres marques de vehicles. Consulta tots els detalls al teu concessionari o a grupolivamotor.com. Aquestes vacances d'estiu viatja amb Grup Oliva Motor. Vine a Oliva Motor.
19: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
20: Cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos.
19: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
21: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
22: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
23: Bon dia, aquest dimecres comença aviat per al Papa. Abans de les 10 està previst que es trobi amb un grup d'interns i internes a la presó de Brians. Serà el primer acte d'una jornada que té un punt principal d'atenció, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família aquest vespre. Ara ho expliquem, però abans tres imprescindibles. El primer al trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
0: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives per les quals hem de tenir paciència. Parlem encara d'aquest accident de la C-16 a l'altura de Sallent, que deixa un carril de circulació tallat amb un quilòmetre de lentitud en direcció Berga. També tenim una nova avaria, en aquest cas a la C-32 a l'altura de Gavà, que en direcció a la capital catalana deixa poc menys d'un quilòmetre de retencions en sentit nord, i també encara segueix activa l'avaria de la Ronda Litoral, que en sentit nord, doncs cap al nus de la Trinitat, encara talla un carril de circulació provocant 6 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
23: El segon, el transport públic, en parlarem en pocs minuts, i el tercer, el temps. A la tarda, durant l'acte del Papa a la Sagrada Família, no ha de ploure, Jordi Carbó.
4: Al matí tindrem alguns xàfecs, durant la tarda farà molt de sol i la temperatura avui serà més baixa que ahir. Ara tenim a la ciutat de Barcelona 20 graus de mitjana, 19 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona. I cauen alguns xàfecs, ho ha fet durant la matinada, per diferents punts de Catalunya. Al llarg del matí s'aniran concentrant a les comarques de Girona i Barcelona, però aniran desapareixent i a partir del migdia farà molt de sol. Això portarà les temperatures màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, dels 30 a les comarques de Lleida i Tarragona. Els pròxims dies farà més sol i més calor.
23: L'acte més esperat del Papa avui a Barcelona és la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, però abans hi ha dos actes destacats més, el primer a la presó de Brians. La presó ja està esperant la visita de Lleó 14, és el primer punt d'aturada del Papa, Andrea Villòria.
6: 10 minuts abans de les 11, el Papa ha d'arribar en cotxe directament al teatre de la presó de Brians 1. El rebran els presos que habitualment van a missa i dues internes li dedicaran unes paraules, entre elles la Montserrat.
7: Estoy súper contenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre.
6: Lleó 14 dirigirà una pregària i 20 minuts després s'acomiadaran d'ell cantant el Virolai.
23: L'acte central de la visita papal d'aquest dimecres serà la Sagrada Família. Sergi López, bon dia.
24: Què tal, Gisela?
23: Perquè allà Lleó 14 beneirà i inaugurarà la Torre de Jesús, que es va acabar el mes d'abril de l'any passat.
24: Coincidint amb el centenari de l'amor de l'arquitecte de l'obra, d'Antoni Gaudí, el papa celebrarà l'Eucaristia a l'interior del temple i després beneirà la Torre de Jesús a l'exterior, una cerimònia dividida en dues parts que comptarà amb l'assistència de 8.000 persones, entre les quals hi haurà el rei Felip, la reina Letícia i els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa.
23: Abans d'aquest acte central, al migdia, el papa pujarà al monestir de Montserrat. Serà la segona vegada que un papa fa aquesta visita, Xavier Balló.
25: A les 12 del migdia, el papa resarà el rosari davant dels fidels que hauran pujat fins a Montserrat, entre ells el president Illa i el president del Parlament, Josep Rull, l'escolania de Montserrat, i participarà amb el cant de la Salve i també del Virolai. Després d'adreçar unes paraules, Lleó 14 dinarà amb la comunitat de monjos i marxarà cap a 3:45.
23: I de tornada a Barcelona anirà a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, Martí Oliver.
26: Serà ben dinat a 4:45 per trobar-se amb entitats i conèixer així l'obra social de l'Església a la capital catalana, com ara el menjador social de les Germanes de la Caritat.
27: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos.
26: Ho explica el pare Michael, un dels mossens de la parròquia que farà d'anfitrió a Lleó 14.
23: Després del caos d'ahir a Rodalies, amb dues incidències que van sumar 2 hores sense servei i retards pràcticament durant tota la jornada des del migdia, aquest dimecres comença bé, començava bé fins ara, a l'estació de Girona. I al Carles Couso. Bon dia, Carles.
28: Hola, bon dia, Gisela.
23: Com està la situació?
28: Doncs sí, fins fa una estona estava bé, però ara ja no, perquè el tren que havia de passar a les 8 i 12 del matí s'ha anul·lat, no passarà, i per megafonia fa una estona que anuncien que hi ha una incidència a la línia R11, a la línia que creua totes les comarques de Girona, i que això farà que els horaris d'avui es vegin alterats per aquesta incidència. Això ha provocat aquí a l'estació renecs. Algun també s'han recordat del papa mentre feia aquest renecs. Hi ha molts cartells que anuncien la seva visita, i són uns renecs comprensibles, perquè tot i l'anunci de Renfe, de DIF, del govern, de la tornada a la normalitat, hem estat revisant les incidències d'aquests últims 3-4 dies, i això, forquilles d'entre 35 i 50 minuts de retard cada dia. Per tant, renecs comprensibles que s'agreugen avui després del caos d'ahir, on el servei es va suspendre fins a 2 ocasions.
23: Gràcies, Carles. Sobre justament aquest caos, en un comunicat Siemens assegura que la caiguda del sistema ha estat durant una operació de manteniment al centre de comandament de l'estació de França.
24: La multinacional lamenta l'incident i l'impacte que ha tingut i assegura que el sistema ja està operatiu. Afegeix que treballen amb Adif, donant el suport i les explicacions que siguin necessàries.
23: Doncs fa una estona, aquí a Catalunya, el director adjunt de la zona és a dir, Ángel Contreras, donava aquestes explicacions.
1: És un sistema punter, està fallant d'una forma incomprensible, com ja s'ha comentat, injustificable, i per tant el que hem fet ha sigut primer obrir una investigació tant a nivell tècnic per veure què està passant i, per suposat, en el resultat d'aquesta investigació, pues, prendre les accions legals que siguin corresponents.
23: I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat.
24: A partir de les 9 del matí començaran els exàmens d'història i d'història de la filosofia, dues assignatures obligatòries entre les quals els estudiants han hagut d'escollir.
23: Gemma Alegrí.
2: Després d'una pausa, les proves continuaran amb altres matèries obligatòries com llatí o matemàtiques, i a la tarda serà el torn de les optatives, entre les quals biologia, literatura catalana o tecnologia. Tot i la visita del Papa a Montserrat i a la Sagrada Família previstes per avui, no s'espera que els alumnes tinguin problemes per arribar als centres d'examen. La previsió és que les proves es desenvolupin amb normalitat, tal com ja va passar ahir durant el primer dia d'exàmens.
8: No hem trobat cap molèstia i bé, o
9: sigui, hem hagut de fer una altra ruta, però igualment ens presentem aquí.
10: El metro anava una mica ple, però per l'altre, no.
11: Amb ganes d'acabar ja.
2: Sí. Tampoc hi va haver cap incidència amb els detectors de dispositius electrònics que no van enganxar cap alumne copiant.
23: Arribats a aquesta hora, donem un cop d'ull a què diuen els diaris. Que destaquen sobretot la visita del Papa a Barcelona.
24: El País destaca que Lleó XIV clama contra la polarització. L'Ara diu que el Papa reivindica un país divers, acollidor per a tothom. Són dos exemples només. Al marge d'això, a l'Ara llegim el titular Pregunta sobre els immigrants a la selectivitat. El periòdico destaca que el jutge prendrà declaració a veïns, metges i avis del nen maltractat, i La Vanguardia interpreta que ha punxat l'última vaga de docents del curs a Catalunya.
23: Són les 8 i 28.
12: Hola.
13: Hola.
14: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
30: Palpicant?
29: Què havia de ser, si no?
30: Però què va ser?
29: Apendicitis, operat d'urgència.
30: Ostres!
29: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
31: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
23: Montserrat, bon dia.
32: Bon dia, Gisela.
23: No de l'Atlètic de Madrid a Florentino per Julián Álvarez.
32: Era l'oferta que va prometre Florentino. Va anunciar el propi Real Madrid en un comunicat on explicaven que havien fet l'oferta en el marc de les bones relacions existents entre els dos clubs i que el conjunt matalasser l'havia agraït i rebutjat, remitint-se a la clàusula de 500 milions d'euros. Més irònics van ser des de l'Atlètic de Madrid amb tuits on diuen, entre altres coses, que com no s'han de portar bé els dos clubs si els fan riure encara més que el Barça. Això a la premsa es veu en portada, Galàctic fallit a l'AS o no, Florentino a l'esport.
23: La selecció espanyola femenina classificada pel Mundial.
32: Després d'imposar-se a Islàndia 1-6 amb doblet de la blaugrana Vicky López i els gols de Salma, Claudia Pina i Tana Bonmatí i Edna. En bàsquet, el Barça 100-67, victòria contra la Laguna Tenerife. Avui torn pel Joventut a les 8 a les pistes del València.
23: Gràcies, Arnau. A partir d'aquesta hora, anàlisi de l'actualitat en doble programació. SER Catalunya amb l'Aquí i a la cadena SER amb l'Hoy por Hoy.
33: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
3: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
34: CaixaBank patrocina este espacio.
3: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, muy pendientes de la situación en Oriente Próximo, porque ya saben que este ha vuelto a ser otra madrugada de tensión, tensión que propio Estados Unidos ha rebajado después de haber atacado objetivos iraníes y de que Irán haya respondido. Hablaremos de ello en los próximos minutos. Estaremos a las 9 en punto en la sesión de control al gobierno.

0: hoy por hoy.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ser Tarragona, Radio Reus.
4: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comaslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comaslac.com. Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
5: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
6: Descobreix Amavir a Reus, 900-30-20-10 o entra a Amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
7: Restaurante Pizzeria Lamborghini, la verdadera gastronomía italiana. Pastas y más de 100 tipos de pizzas a escoger. Menú de mediodía con primeros y segundos platos muy variados por 15,90€. Fines de semana 18,90€. Menú de noche 23,50€. Restaurante Pizzeria Lamborghini, Hugo de Moncada 1, Cambrils. Disfruta también de nuestra terraza.
8: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel, Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Cortí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
9: C'est deux hommes de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
8: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de dos anys de feina, dos anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
10: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Quin xou, això del Madrid. Lo de Julián Álvarez ja és l'últim capítol d'una sèrie que és còmica.
1: Quan el Madrid necessita fer fressa, vol dir que alguna cosa no funciona. Més aviat el Madrid fa por quan actua sense que se sàpigui, no hi hagi notícies, no se sàpigui quin un emporta de cap, llevat que s'hagi de fer algun anunci com el de la Superliga que feia Florentino. Per tant, m'imagino que aquest últim capítol o penúltim capítol que hem viscut amb Julián Álvarez no deixa de dir, bueno, Florentino cumple lo que promete, però crec que no els hi fa cap falta el Julián Álvarez, i ho van fer justament per explicar que ell faria una oferta, encara no se sabia qui, la podia fer el Joao Neves, el Vitinha, l'Olise, va caure Julián Álvarez i va dir, ara enredarem una mica.
0: O sigui, no creus ni que hi hagi una estratègia darrere per encarir el fitxatge pel Barça, res d'això, sinó que actua a impulsos o què?
1: Jo crec que ho fa per enredar, en aquest cas. Sí que crec que, per exemple, li pot interessar Bernardo Silva, que semblava que era un jugador que podia estar proper al Barça, però el necessita més el Madrid que el Barça. El Barça té centrecampistes de sobre, i és possible, doncs, que amb l'arribada de Mourinho hagi enredat i que Bernardo Silva sigui un jugador que li vagi bé al Madrid. Aquí sí que crec que hi ha més opcions de que el Madrid pugui enredar i que pugui treure-li fins i tot a Bernardo Silva al Barça, si és que el Barça ja gairebé ho tenia tancat, com semblava, no? O hi havia un preacord. En el cas de Julián, no ho sé, ja quan Riquelme va anunciar Haaland i d'allò el Madrid no sap on posar els davanters. Recordem que, és clar, parlem molt de Vinícius i Mbappé, però ens hem oblidat de Rodrigo. És a dir, el Madrid té molts davanters, té molts jugadors, no crec que els hi faci falta Julián. Ara, si poden enredar que no el fitxi el Barça, per ells molt millor, perquè si fem cas de tots els anàlisis i de tots els comentaris que hi han, Julián Álvarez sembla com hagi de ser el jugador perfecte, no? Que amb Julián Álvarez el Barça porta amb tot. No ho sé si és així, serà tan bo com sembla, però sí que en aquests moments sembla que és la peça clau.
0: Tu l'has seguit a l'Atlético de Madrid, ara al City abans, segurament hauràs parlat amb gent d'allà perquè la coneixes, a Anglaterra, sobre com és Julián Álvarez. Creus que val 150 milions d'euros o no?
1: No, jo crec que 150 milions d'euros no el val cap jugador. El que passa que els preus de mercat són els que són, està tot desorbitat, i aleshores s'ha de veure primer el desig del jugador, que jo crec que té clar que difícilment vol continuar a l'Atlètic de Madrid per la manera que juguen, pel seu mal rotllo o d'alguna manera tibentó amb l'entrenador, amb el Simeone, o com a mínim això és el que ha transcendit, i si ell vol anar al Barça, el Barça té molt de guanyar, i imagino que això és el que el Barça explotarà. Ara, si s'hi fica el PSG, si s'hi fiquen clubs de la Premier i s'hi fiquen més altres, aleshores veurem, perquè jo el dubte que tinc és que el Barça pugui arribar a una determinada quantitat. Estem veient que el Barça necessita arreglar els comptes, hi ha la sensació de que hi haurà una assemblea per intentar demanar més crèdits per acabar de pagar el Camp Nou, les seccions necessiten aire, doncs mirem el que està passant amb el bàsquet, o sigui, el Barça necessita calés i no sé d'on els traurà.
0: D'això se n'ha parlat poc, ho va publicar el diari ara l'altre dia, el Xavi Hernández, que el Barça necessitarà més diners per acabar el Camp Nou. Et preocupa o consideres normal en una obra mastodòntica que al final el pressupost es desviï i es multipliqui?
1: Me'n preocupa perquè ja és triplicat el pressupost, no? Jo entenc que les obres... No hi ha hagut cap estadi que s'hagi acabat amb els termes anunciats, no? Però vull dir que em preocupa en el sentit de que la salut econòmica del Barça és molt delicada. Si fos un club que tingués una situació econòmica bona, no em preocuparia tant. Però que tot aquest projecte de l'IMAC, des de que va començar, i ha anat molt enredat, és a dir, que si serà l'oferta és la més bona perquè serà la més ràpida i la més barata, s'està demostrant que no serà ni la més barata ni la més ràpida. Per tant, aleshores això desvirtua el que es va dir per descartar altres opcions, que es deia com declarar la guerra a l'IBEX 35 i que ho farem a la nostra manera i molt més bé. Jo ja començo a tenir dubtes.
0: I estaven alertats, ho vam explicar el que t'hi jugues. Els informes tècnics dels propis treballadors del club així ho certificaven.
1: Sí, justament la informació que veu donar és la que va posar en alerta, no? I aleshores, clar, no sé qui és el que fiscalitza i controla tot el que està passant amb l'IMAC més enllà de Goldman, que jo crec que Goldman Sachs, clar, si va deixar 1.400 milions, ara jo no sé en aquest moment quin és el deute del Barça. Em sembla que hi ha 460 milions declarats més o menys de deuda ordinària, més els 1.400 de l'espai Barça, més no sé com s'acabarà de tancar l'exercici. Clar, llavors tu dius, bueno, el Barça pot fitxar a Julián Álvarez. Ostres, doncs no ho sé, haurà de vendre jugadors, però és evident que l'explotació de l'estadi és vital, és capdalt per poder fer calés. O sigui, si tu no tens l'estadi a ple rendiment, i ara encara està a la meitat, és a dir, si tu tinguessis un Camp Nou amb 105.000 entrades, segurament no hi haurien tant dubtes, però hem passat de 40.000 a 60.000 fent un esforç, i amb 60.000 potser no arriben les misses per afrontar determinats fitxatges.
0: Això de les misses ho dius perquè estàs seguint al minut la visita del Papa o no?
1: No ho segueixo. No,
0: no segueixes res del Papa?
1: Poc, molt poc.
0: Per?
1: Bueno, perquè m'embafa. És a dir, jo crec, jo sóc de formació cristiana, sóc creient, no me n'amago pas, no crec tot el tinglado de l'Església Catòlica i tot... Crec més en l'humilitat, crec més en un sentit cristià diferent d'aquest, de l'opulència, de tot aquest xou que provoca, no? A mi tot això no m'interessa. Aleshores, les encícliques o coses d'aquestes, tot el seu debat sobre la tecnologia m'interessa. No sé si és un papa que s'ha de ficar en tantes coses. És a dir, tot plegat sembla que estem vivint en un país que darrerament, com que el govern amb la situació està de tanta precarietat, es busquen tòtems per reforçar el sentit de que les coses van bé. Per exemple, estic també una mica fart de veure el rei a tot arreu. O sigui, el rei surt a tot arreu, com vulguem dir, la monarquia és sòlida. Ve el papa, doncs el papa és una persona, una eminència, és una persona que ha d'estar a tot arreu per opinar. Aleshores, tota aquesta història em fa estar amb alerta. No ho segueixo el dia a dia, més aviat n'estic embafat. Ara sí que hi ha moments puntuals, doncs, que si hi ha alguna cosa que m'interessi, doncs sí, però no cada tota la ruta, no.
0: I el Mundial l'estàs seguint aquests dies previs?
1: Bueno, l'estic seguint més per lo que no és el joc que no pas per tot el que l'envolta. És a dir, em sembla esperpèntic una selecció com Iran que arribi allà i no pugui viure als Estats Units, perquè el senyor Trump diu que no, que fotin fora un àrbitre perquè no els hi agrada i que els àrbitres diguin com si no hagués passat res. O sigui, tot el Trump fot el que li dona el gust i la gana, i el futbol, que teòricament era un esdeveniment que podia amb qualsevol condicionant, aquesta vegada poder no podrà. Però ningú dirà res, és a dir, ja vam veure el que va fer Infantino, hem vist quan aquella entrevista amb el Trump. Per tant, això sí que em preocupa aquesta ruta que està seguint el Mundial des de Rússia, Qatar, ara Estats Units. Sí que em reconcilia a Mèxic, perquè és un país molt vinculat al futbol, i espero que quan la pilota comenci puguem veure coses del joc, però de moment, el que ja et dic, el que més m'interessa és el xou del senyor Trump, i veure fins a quin punt el futbol té, o algun futbolista té elements de rebel·lia. O sigui, agrairia aquí sí que algú fos un missatge dient, escolti, senyors, nosaltres som futbolistes, el futbol és un esdeveniment que és l'evolució del joc, no ho sé, que algú es mullés una mica, però de moment no crec que sigui el cas. I em preocupa moltíssim aquesta sensació ja de que hi haurà els quatre temps en lloc de dos, i que això és cada cop més un showtime, això cada cop semblarà més la NFL o les lligues de béisbol, en què acabarem amb els jugadors amb un micròfon incorporat, i aleshores això sí que a mi em rebenta molt, perquè el futbol per mi és continuïtat.
0: D'aquí a una estona que t'hi jugues, amb Iturralde González, precisament analitzarem els canvis al reglament, els canvis als partits que veurem en aquest Mundial, perquè són diversos i bastant importants. Un és el que acabes de comentar, que hi haurà a tots els partits, de totes les fases, aturada entre el minut 22 i 23 de cada part, 3 minuts, aturada de 3 minuts per a que els jugadors s'hidratin. Però, clar, en el rerefons és evident que hi ha la voluntat de les teles, entenc, de posar anuncis a tots els moments que puguin al llarg d'un partit. M'ha cridat l'atenció avui al País que la teva crònica és sobre el partit que classifica Espanya per al Mundial del 2027, però femení.
1: Sí, jo el segueixo, futbol femení, i en aquests moments molts companys ja estaven uns viatjant cap als Estats Units, els altres són cap allà, i el Diego Fonseca i la Irene, que són els que, Irene Guevara, que són els que se n'encarreguen, no hi eren, i aleshores doncs vaig fer de suplent, i per tant no només el vaig veure, sinó que vaig escriure, i bé, doncs a mi m'agrada el futbol femení molt.
0: I ara els oients que, a part d'escoltar el que t'hi jugues, el veuen, perquè el Ramon Bes a la conversa la podeu veure al live del programa, hauran observat que se t'ha dibuixat un somriure. És perquè quan has estat titular tants anys, ser alguna vegada suplent fa gràcia?
1: Bueno, ja sóc un jubilat actiu i, per tant, un jubilat actiu primer és el que ha de procurar és no trepitjar ulls de poll. Un perd poder i perd influència. Aleshores, jo, ha d'intentar ser company, no enredar gaire i fer les coses que tu ja te'n deixen fer de gust, com és seguir el Barça i tota la història, però no perdre el sentit del vincle amb la secció. A mi, d'alguna manera, intento sumar més que no pas emprenyar. I en això, doncs, bueno, doncs, puc fer, doncs, per exemple, i hagués fet, si hagués tingut temps, una història de l'hoquei patins, m'interessa molt la Lliga, el que ha passat en aquest play-off, doncs, que l'Igualada torni 22 anys després amb una final, què està passant amb el Barça, perquè jo crec que m'interessa molt el projecte de l'Ares, després que vingués de Portugal, m'interessa molt tot aquest... El món del futbol sala, hi havia un partit extraordinari i m'agrada el futbol sala, hi havia el bàsquet, pateixo pel Xavi Pasqual i per aquest equip, perquè jo el Xavi Pasqual crec que és un entrenador molt culer, molt vinculat al club i em sap greu el que passa, i aleshores com guanyes, imagina't si hi havia esdeveniments per estar al cas.
0: Escolta'm, i has parlat amb Guardiola aquests dies que està per aquí o no? Com està?
1: No l'he vist, però no he parlat amb ell. L'he vist, vull dir que vaig coincidir amb ell en un dinar que hi havia molta més gent i ens vam saludar, tot està bé, també el vaig veure bé. Veig que la gent està més preocupada per ell que ell per la gent i que procura fugir de les multituds, no? I en aquest sentit, jo crec que ara quan es parla, quan aquest procés de descompressió necessita un determinat escenari per veure. Quan diu la gent diu no, és que no vol estar a Barcelona, no, se sent incòmode. Home, en part és veritat, perquè la gent el mira, es pregunta, i aleshores això al Pep no li agrada massa. Recordem que l'any sabàtic el va fer a Nova York, quan era entrenador, després de deixar ser entrenador del Barça. Jo crec que ara, per les circumstàncies familiars, per les circumstàncies econòmiques, per les circumstàncies que vulguis, ell està molt bé a Abu Dhabi i fa més viatges que no pas a Barcelona. Veurem, però jo el vaig veure bé i crec que seguirà molt el Mundial i en funció del que passi amb alguna selecció, potser s'enganxarà amb alguna selecció, potser vés a saber si penjarà els hàbits, cosa que jo ho veig molt difícil perquè la passió pel futbol el mou.
0: Hi ha alguna selecció que a tu et cridi especialment l'atenció? Entenc que més enllà de la selecció espanyola, però n'hi ha alguna que diguis aquesta em ve especialment de gust veure?
1: Portugal, sobretot, perquè crec que aquesta línia de centrecampistes que té i que també ha funcionat amb el PSG, amb el João Neves i amb el Vitinha, crec que està en un moment que si la mecànica de joc funciona, doncs pot ser una selecció molt interessant. Vull veure com s'ho fa Ancelotti en Brasil, perquè Brasil en aquest moment, jo sempre he tingut un gran gust pel Brasil des del 1970, quan el Mundial famós de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, aquell Mundial justament a Mèxic. També Argentina, òbviament, he vist que Messi continua fotent gols, he vist que Messi continua sent Messi. Bé, m'interessa, després sempre hi ha alguna selecció nova o revolucionària que pugui captar l'atenció, però sobretot aquests.
0: Ara que deies el Mundial del 70, és el primer que tu recordes o quin és el primer Mundial que tu, diguem-ne, tens consciència, ús de raó?
1: El 70.
0: I què penses quan t'apareix un tio com Lamine Yamal i et diu que el seu primer record fort, potent d'un Mundial és el del 2014?
1: Bueno, que m'ha fet molt vell, però que les essències del jogo bonito continuen sent-hi, no? Brasil fa molt temps que es busca i no es troba. Però aquell Mundial per mi va ser extraordinari perquè és el futbol, com diem tantes vegades, et torna a la infantesa. Jo era un nen i aleshores, clar, començava a veure el que era el futbol i com vaig veure allò vaig dir, això és majestuós, el gol de Carlos Alberto que tanca la Copa del Món, els 5-10 de Brasil, quan Itàlia no pot jugar amb 2-10 perquè es barallen entre ells i el seleccionador no sap com harmonitzar l'equip, és a dir, el paper d'Alemanya, amb el... Van passar moltes coses i aleshores recordes és aquell que et torna a la infantesa i per això li tinc una especial estima i d'aquí ve l'amor cap a Brasil i de que cada cop que el Barça ha tingut jugadors brasilers jo m'he sentit especialment reconfortat fins que va arribar Messi, òbviament.
0: I tan bo era Pelé? Aprofito per preguntar-t'ho perquè jo no l'he vist. He vist vídeos, òbviament, però em queda com lluny, no? Més a prop Maradona, òbviament Messi, Ronaldinho per mi és top, però tan bo era Pelé?
1: Per mi era boníssim. Era un jugador que tenia unes qualitats tècniques úniques i, a més físicament era una bèstia. O sigui, com saltava, com els cops de caps, com rematava de cap, com feia anar les dues cames. Era un jugador extraordinari. El que passa que després la seva actitud personal, els seus vincles amb l'administració, tot el que va passar políticament, això d'alguna manera l'ha atacat o algú l'ha volgut estigmatitzar, però futbolísticament no sóc jo, ho va dir Menotti, un argentí que per ell era el jugador més revolucionari. Recordem que als 18 ell va guanyar, als 17 va guanyar el Mundial. O sigui, Lamine en té 18, que és un dels grans reptes que té Lamine. Lamine pot guanyar un Mundial amb 18 anys, bueno, 18-19, això seria... es tornaria a abocar a Pelé, no? Per tant, quantes vegades rematem a Pelé? És el que diem, els jugadors més capdals de la història de futbol, Pelé, sempre vas a parar amb Pelé. Cruyff, sempre vas a parar amb Cruyff. Maradona, sempre vas a parar amb Maradona. Messi, sempre vas a parar amb Messi. I Di Stéfano, segurament aquests 5 futbolistes són els que d'alguna manera és la unitat de mesura per quan passa un Mundial o quan passa una cosa extraordinària, per veure quin d'aquests jugadors t'aboca el joc. I crec que Pelé, amb el temps que ha passat, sempre està present.
0: Ramon Besa, et llegim al País, gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé.
2: Què t'hi jugues?
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
7: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
8: Bah, es pequeño. No pasa nada.
6: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
9: Carlas cambia, Carlas repara.
2: ¿Qué te jugas? Presenta l'actualitat del dia.
0: Vinga, va, 2:15 del migdia. En una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa a la pàgina web de SER Catalunya, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Allà teniu tot el contingut del Què t'hi jugues. Tindreu extractes de vídeo també a les xarxes socials del programa. Toni Camacho, què tal, com estàs?
10: Què tal, sí, que bon dia.
0: Luis Miguel Ramis, nou entrenador de l'Osasuna.
10: Així és, l'entrenador tarragoní firma per les pròximes 2 temporades i viurà la seva primera experiència com a tècnic de primera divisió.
0: L'Almeria de Rubi jugarà la final per l'ascens a primera divisió.
10: El conjunt dirigit per Rubi disputarà la final del play-off d'ascens després de derrotar el Castelló per 3 gols amb un gol en l'últim minut. Els andalusos continuen somiant amb el retorn a primera, mentre que el seu rival sortirà del duel entre el Màlaga i les Palmes, amb avantatge per als malaguenys després de l'1-0 de l'anada.
0: Recordem que ja va explicar el Nil Solà que el Girona està pendent d'això perquè un dels entrenadors que vol és Rubi. La selecció espanyola femenina classificada per al Mundial de Brasil 2027.
10: La selecció va firmar la seva classificació després de golejar Islàndia per 1-6. El conjunt de Sonia Bermúdez necessitava la victòria i no va fallar, amb protagonisme blaugrana gràcies al doblet de Vicky López i els gols de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
0: Xavi Seixó, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bon dia.
0: En bàsquet, victòria del Barça i avui juga la penya.
11: Sí, partit molt complet del Barça que arriba als play-off en forma. El Tenerife ahir no va ser rival davant un Barça en el que van destacar Senghelia, Brizuela i un recuperat La Provítola. Xavi Pascual diu que va ser una gran nit.
12: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé, i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
11: 167 del Barça i avui a les 8 efectivament comença el gran repte de la pista del València de bàsquet per la penya. Un duel estel·lar, el que veurem Jan Montero, Ricky Rubio i molts al·licients per un joventut amb una moral reforçada.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final de la Lliga.
10: Després de guanyar la pròrroga a la pista del Movistar Inter per 5-6, el conjunt blaugrana ja espera arribar que es decidiran el duel entre el Pozo i la Palma. A més, amb aquesta victòria s'asseguren la seva presència a la Champions League de la temporada vinent.
0: I acabem amb hoquei patins. L'Igualada tornarà a jugar a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després.
10: Amb la victòria per 1-2 contra el Barça, el conjunt de Marc Montaner va aconseguir eliminar el gran favorit i es jugarà el campionat contra el Liceo.
0: En un moment obrim la gàbia del Tigre. Ja està per aquí el Jaume Creixell.
2: El quiosc del Marcos.
0: Abans, hola Marcos López.
13: Hola Sique, ¿qué tal? Es oficial, el Benfica se despide de José Mourinho, anuncia el diario portugués A Bola. El entrenador deja el Benfica para regresar al Real Madrid. Las Águilas confirman un traspaso por 15 millones de euros. Por cierto, es el entrenador más caro del mundo. Para ponerlo en contexto, el Barça no pagó nada por Hansi Flick, ni el Paris Saint-Germain soltó un solo euro por Luis Enrique en su día. Tiene, por lo tanto, mucho trabajo por delante Mourinho del Madrid, escribe Marco González en el diario O Jogo de Portugal. Y acabo con una información interesante en Italia. Hay 1.240

0: és Barcelona, és tornar-nos a trobar amb nosaltres, fer uns nuggets tots junts. Que Pixies, mira, Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless, és que és una locura. Cruillabarcelona.com, tu entra allí millor que siete palets de nuggets.
1: I atenció al que va succeir a la roda de premsa de Florentino Pérez quan va anunciar que havia guanyat les eleccions. Ho hem pescat, eh? Quan anuncia que Mourinho serà l'entrenador, ell mateix li diu a la platea que té davant que aplaudeixin. És molt ràpid, poseu l'orella, però s'escolta perfectament.
2: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Aplaudid.
2: Como es José Mourinho.
0: Aplausos.
1: O sigui, és com José Luis Moreno, saps? Un ventrilo que aplauden, com si fos un regidor d'aquell.
4: És tremendo, aquest moment és tremendo.
1: Tremendo, eh?
4: Tremendo, sí, sí. Ja sabeu que el que t'hi juga s'escolta.
0: Aplausos.
4: I també es veu.
0: Aplausos.
4: Aplaudiu.
0: Aplausos.
4: És que ens regalen els gags.
5: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
4: Si connecteu el live ara mateix, us estic ensenyant la caixa de bolígrafs Wonder Goal de Mr. Wonderful, que sortejarem d'aquí a una estona el que t'hi jugues.
8: Ara no, recorda, calma. Recorda fer això quan pugui enfocar la càmera, sí que gràcies.
4: Us està veient perfectament.
8: Però fer zoom queda més bonic.
4: Bueno, no, home, ja es veuen els bolígrafs. Són 15 de diferents seleccions que participen al Mundial.
8: És xula, la caixa.
4: Molt xula.
3: Està xulíssima.
4: Molt xula.
8: Molt xula.
4: Està
8: guapíssima.
4: I no serà l'únic regal que farem avui al que t'hi jugues, eh? Tenim entradetes pel bàsquet.
1: Efectivament, per demà a les 8.
8: I deixa'm dir-te, sí que... A veure, ahir el programa, jo m'atreviria a dir que ens vam inventar que el papa feia el gest de a segunda ta.
4: Ens van flipar.
8: Ens van flipar.
4: Sí, jo em vaig flipar.
8: A veure, ens van flipar.
3: Ens estem flipant.
4: Va ser un aguanta'm el cubat en tota regla.
8: I vam dir, vale, doncs som-hi.
3: Jo vaig avisar des del segon 1.
8: I vam anar per totes i ho vam penjar tot arreu.
4: Si li poses una mica d'imaginació...
8: Bastanta.
4: El papa saluda al Martí Oliver de Ser Catalunya amb un a segunda ta.
8: Baixa la mà, però la baixa
4: de manera brusca. Llavors, tu et pots imaginar que fa un a segunda ta.
8: A veure, sí que clar, el que vam fer és penjar-ho a tot arreu, és a dir, a totes les xarxes del que t'hi jugues, a Twitter, a Instagram, a TikTok i a YouTube, i la gent, evidentment, ens ha pres per bojos. Et llegeixo alguns comentaris, no diu res, ja, però què us esteu inventant? No fa absolutament res. Hi ha un altre que diu per és descomptat... Que, no,
3: i a més, aquí toco el crostó.
8: A mi?
3: El vídeo dura mig segon.
8: Sí.
3: Clar, és a dir, aquí la gràcia està en tornar-lo a posar
8: lent...
4: Fer zoom...
3: Clar, aquí hi ha poc sentit de l'espectacle.
4: Sí,
8: hi ha un oient que diu per descomptat, jo crec que ens vacila, és a dir, no és que cregui que sí que ho fa, sinó que per descomptat calleu. El Víctor diu a segunda ta, perquè és fan d'aquest... del gag del Bermúdez, perquè li agrada el Vinicius.
4: Per tant, aquest ho veu.
8: Sí, aquest sí.
1: Claro.
8: I, ui, un altre oient, que coi, no fa absolutament res. I aquesta és la tònica, sí que, del vídeo del papa, que, bueno... Nosaltres ens quedarem
4: en
8: aquest moment.
4: Sí, sí.
8: Això no ens ho treu ningú.
4: Les xarxes socials del que t'hi juga, el moment en què el papa Lleó XIV ens saluda. Estàvem allà esperant-lo i saluda el Martí Oliver. Amb un gest que fa la sensació, si li poses una mica d'imaginació, que fa a segunda ta.
3: Molta
4: per cert, gràcies a tots els que ja us esteu apuntant al programa Festa Final de Temporada que farem la setmana vinent dijous a les 7 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues des de l'hotel Mi, des de la terrassa de l'hotel Mi, que està davant de la ràdio. Gràcies, sí. Perquè ja sou molts els que us esteu apuntant a aquest programa especial la setmana vinent, i gràcies a l'oient o els oients que m'han enviat aquesta samarreta personalitzada de... Es diu entelasuda.com. Doncs el regal sempre són benvinguts.
3: Sempre a favor, està guapa.
4: És xula, sí, és xula.
3: Està ben guapa.
4: És una calavera amb uns auriculars de ràdio. Posa Sique, amb lletres de grafiti. No sé si la calavera va amb segones i sóc jo.
3: Perquè estàs más muerto que yo, eh?
4: 12:38.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
9: Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el papa.
4: Home!
9: que ja es dirigeix. Sí, sí,
4: t'ha saludat. Cosa, de part del que t'hi jugues.

0: voluntat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Com a Slack, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A 58 al polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comaslack.com. Amb Com a Slack, si es pot somiar, ho pots pintar.
1: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
2: Montserrat, la música ho cura tot?
3: Música ho cura tot. Jo he tingut bastant mals greus. La fractura de fèmur s'ha acabat. I el metge, el traumatòleg, em va dir conserva. Però toqui per vostè. Vaig posar peu al peu de l'Eva, vaig fer un xiscle que volia sentir tots els veïns. Un dolor terrible, dic. Oh. Però m'ho dic que ho faci. Ho vaig fer. I al cap d'un mes ja donava un concert. I li vaig enviar. Un gràcies, doctor, vostè m'ha tornat a la vida.
1: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Dale, José.
5: Venga, va.
6: Oh, na, na, na, Camila, podríem anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
9: Sí, yo sé.
8: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
9: Last Dance.
7: ¿Qué te jugas?
9: 1:36, què t'hi jugues? SER Catalunya fins a les 2 del migdia. Ja sabeu que el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, la podeu descarregar, és gratuïta, allà teniu els programes sencers i fragmentats per seccions, també tot a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, i vídeos i contingut extra a la resta de xarxes socials. Saixó, et farà il·lusió aquesta notícia. Ja fa dies que estem pendents de l'última hora dels preparatius pel Tour de França, que aquest any comença a Barcelona, Le Grand Départ. L'altre dia a Tarragona van portar... És guapo, el trofeu?
10: Sí, està molt bé.
9: És guapo, guapo, guapo, guapo, eh? Guapo, pesa?
10: I pesa molt.
9: Una barbaritat, sí, sí, eh? Quilos i quilos, pesa.
10: Està molt bé, sí, sí.
9: El Tour passarà per Barcelona, Tarragona, per Girona, i ja coneixem la xifra de voluntaris que s'han apuntat. No? Més de 7.000 sol·licituds.
10: Déu-n'hi-do, eh?
9: Més de 7.000.
10: Està molt bé.
9: Ens escolta el conseller d'Esports de la Generalitat. Berni Álvarez, què tal, com estàs?
11: Bon dia, què tal?
9: Sempre t'ho dic, però ho repeteixo, et tracto de tu, tot i que ets conseller, perquè, clar, ben estat esportista, vam parlar moltes vegades, és que em costa tractar-lo de vostè, però si vol ho faig, Berni?
11: No, sí, Álvarez. Per favor, però, sisplau, em sento molt més còmode si em dius Berni, també t'ho dic.
9: I et dic una cosa, molta gent del món de la política i del món de l'esport que m'han parlat de tu diuen que es nota que has estat esportista, que es nota molt.
11: Bueno, a veure, no, em fa il·lusió que em diguis això, la veritat. Intento tenir també aquesta visió no tan política, sinó més d'esportista, però també per conèixer el que passa, el dia a dia, el que necessita la gent, i intentar solucionar des de la nostra perspectiva tot el que pugui, no?
9: Us esperàveu tantes sol·licituds de voluntariat per al Tour de França?
11: Sincerament, no. Nosaltres teníem el repte del voluntariat, que és un repte, era un repte xulo, perquè sabem que al final és un moviment de gent molt gran, però que després el control a vegades no, la coordinació de tota aquesta gent pues no és fàcil. Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, pues jo també m'he quedat parat, no? Sorprès, i també molt content, molt il·lusionat. Al final, més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16. Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
9: Hi ha una persona que té 93 anys i s'ha apuntat a voluntari del Tour? Se li ha de fer un monument.
12: Sí, sí.
10: Yep.
9: 93 anys,
12: Dos pitos, bueno. Si és que sí.
10: No.
9: Ara recuperem la comunicació amb el conseller, amb Berni Álvarez. Les xifres són brutals. Més de 7.000 voluntaris, són 3.300 a Barcelona, 2.900 a Tarragona i uns 1.200 a l'etapa Granollers-Les Angles, que és la tercera, no? La primera és a Barcelona, la segona és Tarragona i la tercera és aquesta. Hem recuperat el conseller Berni Álvarez. Deia que hi ha una persona de 93 anys que s'ha apuntat de voluntària. Se li ha de fer un monument, eh?
11: Sí, sí, evidentment. Home, l'esport jo crec que té això, no? Aquesta part social que nosaltres demanem molt també dels esdeveniments, no? De que tothom tingui accés d'una manera o d'altra als grans esdeveniments, sigui la seva edat o la seva procedència, doncs aquí es veu, no?, amb el tema del voluntariat. I tenir algú de 93 anys

0: El coneixeré, a més de dir que sí, el vull conèixer amb ell,
1: Home.
0: i el coneixeré perquè està a Tarragona, i bueno, em fa molta il·lusió. La veritat és que veure la gent que té tantes ganes de fer coses i de col·laborar d'una manera altruista amb un esdeveniment que és únic, doncs per nosaltres ens agrada, no?
2: Perquè què fan els voluntaris al Tour? Què faran?
0: Bueno, tenen diferents tasques, però bàsicament ja ho saps que al final de molta part d'informació, jo crec que és la més important, no? De molta gent que s'apropa i que acaba preguntant com va l'etapa, però on aniran, quins carrers estaran tallats, després de seguretat, d'advertir la gent, no? Quins horaris són els que passaran els ciclistes i que ja no està permesa la circulació per allà ni que sigui caminant, també molta part de vigilància, de si hi ha alguna emergència, sigui o no, de l'àmbit esportiu, pues avisar a tots els canals de comunicació a nivell intern de seguretat, pues per avisar de seguida perquè la incidència sigui el més petita possible i al final molta socialització d'explicar ben bé a molta gent que no sap a vegades on està o com ha arribat allà però està davant d'un esdeveniment únic explicar-li el que significa, no? Són els primers, són la porta d'entrada de moltes coses i és per nosaltres un dels aspectes essencials d'un gran esdeveniment.
3: És que és això que anava a dir, no, Berni? Poder sona una mica estrany dir-ho, però jo crec que en aquests grans esdeveniments, i a més s'ha demostrat, si no fos per als voluntaris, al marge de l'organització, que pugui ser millor o pitjor, si no fos per als voluntaris, seria molt difícil que sortissin bé aquests esdeveniments, eh?
0: Molt, molt, molt difícil. Vull dir, pensa que, per exemple, un esdeveniment que passa, doncs, pot passar una final de la Champions, no? Pues, i passa en un estadi concret, en un lloc concret, evidentment hi ha moltíssimes derivades, com són les fan zones, etc etc, que necessites voluntaris, però és un lloc concret. El Tour, al final, una etapa, la segona etapa són més de 180 quilòmetres. Vull dir, és un espai enorme que no pots cobrir si no és amb aquesta gent. Es fan essencials i aquesta part de necessitat que tens d'ells i aquesta vocació que ho fan ells fa que sigui algú excepcional, fa que algú sigui excepcional.
2: Què es quedaran de record? Ho dic perquè el meu sogre va ser voluntari als Jocs Olímpics de Barcelona el 92 i encara guarda una jaqueta que tenien els voluntaris i l'ensenya de tant en tant amb orgull. I han passat molts anys, eh?
0: Sí, no, no, no, i jo que estava de coordinador de diferents esports, per exemple, als Jocs del Mediterrani, que és molt més petit aquí a Tarragona, el cas és que molta gent me'n recorda, i el veig amb la samarreta o amb el parabéns dels Jocs Mediterrani. Sí que els hi donarem pues, una bosseta amb algun record, alguna samarreta, alguna gorra, i després, el bo que tenen els voluntaris, que tenen una capacitat, jo he vist a tots els esdeveniments, d'entre ells intercanviar pins, coses, amb gent de l'organització, dels equips, i aquest contacte més directa amb la part organitzativa més dura també és algo que també se'n queda, és algo intangible però se'ls queda per sempre, no?
2: Són tres etapes del Tour de França aquest estiu, 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya, 350 quilòmetres en total, 64 municipis, Barcelona, Tarragona, Girona. Aprofito, conseller Berni, que has pogut saludar el papa per preguntar-te que com l'has vist, què t'ha dit, si ha al·lucinat amb la teva alçada, o bé ho dic perquè ets de les persones, hi ha una foto que ho demostra que has pogut saludar-lo aquestes hores que ha estat a Barcelona, encara hi és.
0: Sí, el vaig poder saludar, molt breu, però bueno, també em va fer il·lusió, i li vaig fer un petit comentari perquè justament vaig veure un article que em van passar sobre que havia fet ell, a la web del Vaticà, sobre la importància de l'esport amb el tema dels valors, de la transmissió de valors, i que avui en dia, en un món tan convuls, l'esport pot ser un dels vehicles més bons a l'hora d'aquesta transmissió de valors, i li vaig dir molt ràpidament que m'havia encantat aquell article, perquè a més doncs és un ambaixador, si nosaltres tenim una conselleria i intentem ser ambaixadors com els únics que tenim una conselleria a tot l'estat, doncs imagina't si l'ambaixador és una persona de la magnitud com el papa, no? per el que és transmetre els valors de l'esport, així que encantat que tinguem també un papa amb una part esportiva, no?
2: I què et va dir ell?
0: No, va dir sí, va sentir amb el cap bàsicament i ja està, jo ja em vaig donar per contestar, tampoc tenia massa temps més.
4: Per cert, Berni, ens ha escrit aquí gent al 067211, per exemple el Javier, que ens diu, sí que por favor, digueu-li a l'entrevistat al Berni que no em vaig poder inscriure com a voluntari a Tarragona, però que m'agradaria ser-ho. És a dir, bueno, no sé si és que hi havia un període d'inscripció i
2: ja s'ha tancat el període d'inscripció. Sí.
0: Ho vam tancar perquè hi havia un moment que s'havia de tancar. De totes maneres, bueno, no sé si a última hora, els últims dies abans, les dues setmanes abans o la setmana abans, se tornarà a obrir una petita finestra, ja que estigui atent, i si de cas intentarem, si hi ha alguna possibilitat d'ampliar, ho farem, no? Però ara mateix estem intentant gestionar i comunicar-nos amb aquests 7.000 i pico. Ja és complicat.
4: Res, això simplement...
2: Que els oients que escolten ara diguin, hòstia, jo també vull ser voluntari.
3: Sí, no, escolta, i Berni, suposo que també et fa molta il·lusió el que el 28 de juny torni a jugar a la Federació, la Selecció Catalana de Bàsquet de Manresa, no?
0: Home, a més nosaltres hem sigut, vull dir, amb la Federació Catalana hem treballat molt la conselleria perquè arribi, perquè torni aquest partit després de tres anys sense competir la Selecció Catalana, i quan m'ho van plantejar el projecte jo de seguida es van ficar al seu costat, els hi vaig dir que sí, compten amb el nostre suport, vam treballar conjuntament i em va fer molta il·lusió, m'hagués fet a Manresa perquè jo he jugat amb la Selecció Catalana absoluta a Manresa. Sí. No, ho recordo perfectament.
3: I que anava a dir, Berni, que a més també és fantàstic que el seleccionador sigui el Pons Arnau, que és un personatge, és un gran entrenador i una millor persona, diria jo.
0: És un gran tipus, el Jaume, i estic supercontent de la temporada que ha fet una temporada espectacular, guanyant la competició europea, ficant-li les coses molt difícils a València a quarts. És una persona excepcional. És veritat que la primera intenció, quan parlàvem amb la Federació Catalana, i perquè tenia moltes ganes, era que vingués el Jordi Fernández, l'entrenador del Brooklyn Nets, que és un altre gran ambaixador de l'esport català, però no va quadrar, i el Jaume mateix ho ha dit, a la roda de premsa, i el Jaume també li feia una... i estava claríssim de que si no podia ser el Jordi, que el Jaume era el millor ambaixador, un dels millors ambaixadors que podem tenir. Així que estem molt contents.
2: Tanquem amb aquesta, ja que parlem de bàsquet i que tu ets persona de bàsquet, les semifinals de la CB, avui València Bàsquet Joventut, demà el segon partit Barça La Laguna, atents que regalarem un parell d'entrades per veure'l. Et sorprenen aquestes semifinals? Qui creus que guanyarà la Lliga?
0: Sí, em sorprenen, perquè tot semblava, no? Tot semblava indicar que el Madrid podia arribar després de la Final Four, que va fer un bon paper, tot i les lesions, pues, un bon paper, que podria arribar o tenir un camí més o menys fàcil amb el Tenerife, i ara s'ha obert una porta molt, molt, molt bona pel Barça perquè pugui arribar a la final, que amb la temporada que han portat seria algo extraordinari, no? I el de la penya per mi va ser menys sorpresa, perquè confiava molt, la penya amb Riqui al capdavant jo crec que li pot guanyar qualsevol, i no em va sorprendre tant el fet de que pogués guanyar Baskonia. És veritat que València jo crec que és l'equip que més en forma segurament arriba, però crec que la penya està capacitada per fer-ho, i faria moltíssima il·lusió tornar a reviure, que no sé quants anys que no passa això, una final catalana.
2: Aprofitant que està el Papa aquí, li demanarem avui. Exacte, sí. A la Sagrada Família abans que marxis.
4: No, que és el Madrid.
2: Berni Álvarez, conseller, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
2: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.
1: Hey, mi nombre es Chotequi.

0: Avui, primer partit de la semifinal València-Bàsquet-Joventut. Busca la sorpresa del Joventut, ja ha dit Berni Álvarez, ja ho sabem, el favorit és el València-Bàsquet, però al tanto perquè la penya està jugant molt bé i ja ens va dir el seu entrenador, Dani Miret, abans d'ahir al Que t'hi jugues, que tenen ganes de donar la sorpresa.
1: Sí, home, jo crec que tota la responsabilitat i la pressió la té el València, perquè ara se sap favorit per guanyar la Lliga, però la penya, efectivament, està sent un equip molt compacte, està liderat per un Ricky Rubio que està en un gran moment de forma, jugadors com Birgander, mateix Jabari Parker, vull dir que ojo perquè la penya té el gran objectiu, com sempre en un playoff, de guanyar un dels dos partits a fora per intentar a Badalona doncs, aconseguir-ho, però recordem que el Roig Arena i el València és un equipàs, per tant jo crec que serà un gran partit aquest.
0: I demà a les 8... 9-3-3-4-4-14-11. El primer que truqui s'emporta entrada doble per al Barça, la Laguna Tenerife.
1: Sí, perquè bueno, demà a les 8 del segon assalt hem de dir que en el primer jugat ahir, no sorprenentment, perquè el Barça ara està en un gran moment de forma.
0: Perquè va guanyar de 30 punts.
1: Sí, sí, 167. El Barça, si no té lesions i tal, és una mica com va venir el Xavi Pascual, no? Aquells primers partits. Ahir va jugar un partit molt complet. No van deixar que ni Marcelinho ni Pat Mills, que són els jugadors més importants d'aquest equip de Xus Vidorreta, estiguessin còmodes, i el Barça va jugar un partidàs ahir. És a dir, que ojo a aquest Barça, que està ara, insisteixo, molt endollat, i demà segon partit de les 8, on el Barça pot situar el 2-0, que seria anar molt, molt còmodes cap a Tenerife.
0: Tenim ja trucada al 9-3-3-4-4-14-11. Sergio, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, Sique, bon dia.
0: Rapidíssim, des de on ens truques?
2: Des de l'aeroport, ara, taxista a Barcelona.
0: Taxista de Barcelona, des de l'aeroport del Prat. Sergio,
2: sí.
0: Ets molt de bàsquet?
2: Bueno, sí, ara sí que últimament el segueixo bastant, sí que segueixo més al futbol, però el bàsquet també una mica endullat, sí.
3: Amb aquesta veu de Xavi Pascual que té,
2: sí que... Sí, però aquest ara se'n va, eh?
3: Ja, bueno, però no te'n vagis tu, eh? Estàs a l'aeroport?
2: No.
3: Un dia em portaràs tu a l'aeroport, va.
2: Va, quan vulguis, aquí,
3: cap a Dubai.
2: Si em demaneu, jo paro ja al carrer Cal, jo et porto on sigui.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergio, per escoltar-nos i que tu passis bé demà al Barça a la Laguna Tenerife a les 8 de la tarda, segon partit de semifinals.
1: A les 8.
2: Perfecte.
0: Una abraçada forta.
2: Moltes gràcies, una abraçada.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.
4: Primer records el tio Faja.
5: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
4: El tio Faja, gràcies.
0: Aquí tothom parlant de la visita del Papa, tio Faja, però Papa hay uno. Y no es este que se pasea ahora por Montserrat y luego va a la Sagrada Familia, ¿eh?
6: Efectivamente, ya no queda ni un ápice de vergüenza. O sea, para una vez que se os da por retransmitir con opulencia y prestigio la llegada papal, cuando yo ya estaba chocho de felicidad, no cabía dentro de mí, cuando ya estaba en cueros a punto de frotarme, me entero que no tiene nada que ver con Joan Laporta.
0: ¿Escuchaste a Rafa Juste ayer?
6: Lo escucho todo, Sique Rodríguez. Yo soy un marujillo.
0: ¿Te gustó?
6: Me gusta todo lo que hace.
0: Solte, Rafa Juste al Senat, dient que ja estaven acabant de preparar la denúncia contra Florentino Pérez i... atizando, como te gusta a ti, tío Faja, al Real Madrid.
7: El nostre departament jurídic, no sé si està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats, perquè escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Ja ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança, que anirem a per ells, perquè tenim les de guanyar. Ja n'estic tip de ploramiques. Estic dit de ploramiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escolti, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
0: Tio Faja, manda los mariachis a la ciudad de la justicia.
6: Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cómo nos atacan, cómo nos tenemos que defender. Pero sigo diciendo que no hace falta tirar balones fuera y el escudo no se ataca ni nada. Hay que ir de cara. Hay que decir, nos vimos obligados, por desgracia, a contratar a don Enrique Negreira por esto, por esto y por esto, entre otras muchas cosas. Porque desde el 2006, Joseph Blatter, jefe máximo de la FIFA, es socio de honor del Real Madrid, entre muchas otras cosas. Ya no hablemos de que los loros que tienen en la casa, los exárbitros, tararean el himno del Barça.
0: Del Madrid.
6: O sea, es que esto justifica,
0: del Madrid,
6: esto
0: del Madrid.
6: Justifica el sueldo de Negreira. Y vuestra obligación, Sique Rodríguez, como periodistas, es localizar el número de cuenta de ese buen señor para seguir pagándole. Hacerle donaciones. Quiero seguir
0: capaz
6: pagándole
0: serías
6: a Negreira.
0: Capaz sería.
8: Javi, pero si Laporte es el papa y Elena es la mama, Rafa Juste, que es el sobrino.
0: O el tío.
6: Rafa Juste es el hijo adoptado. Bueno, Rafa Juste, os lo voy a decir claro, es el Julio Iglesias catalán.
0: Y agrada, o sea, cantar así. A Rafa Juste también.
6: Así, y además canté a capela con él, que
0: sí,
6: el otro día lo recordó.
0: Momento
6: sí que
0: inolvidable.
6: Y me borró de la ecuación. No, yo estaba en esa capela, estaba yo.
0: Sí, sí.
6: Total Camp. ¡Cuánta gloria!
0: Tío Faja, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana y nos vemos el viernes.
6: Es que, o sea, que me vais a llamar papa. Mañana.
0: Sí.
8: ¿Por qué están hablando tanto de Papa, Papa, Papa, el Papa León? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Estás hablando de Papa León. Papa León es un óptimo cardenal, pero un cardenal que 2 días atrás jugaba en un monasterio. Calma con Papa León. Es un cardenal que se parece a Claudio Ranieri. Ahora ha sido elegido Papa. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
0: Se asemble mola a Ranieri.
8: O no, tiene que hacer milagros para ser Papa. ¿Por qué Papa León? ¿Por qué Papa León? Si hace milagros, más fácil que sea Papa. ¿Sabes qué me esperaba yo? Cuando he visto que juega Papa León, está en Cataluña, en Montserrat. Yo esperaba que preguntabas por los cardenales que están en Montserrat. ¿No quieres saber? ¿Tú quieres saber de Papa León? El problema es tú. Además se llama Prevost. No entiendo por qué. Prevost, Busaca, De Blecker, Stark, Fritz, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sé si será por su relación con Estados Unidos, si será porque vivió en Perú, si será porque es simpático. No entiendo. ¿Por qué Papa León? Y todo será por el escándalo del Vaticano Bridge. Ahora llega Papa León, que tiene una capilla Sixtina que a mí me daría vergüenza de tener. Y está bien. Basta de Papa León. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Basta.
0: 1:56.
9: Tres tocs i el sensor. Tiqui-tiqui, miau-miau.
1: Per cert, 195 euros, la samarreta de la Papa.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: I la equipació completa, 275, la del Madrid.
8: Parece que estàs hablando de Zidane o de Maradona. És una vergüenza.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Espanya té un nou porter. La selecció espanyola té un nou porter, segons els companys de RAC1. Atenció, perquè té un nou porter al seleccionador.
10: Xavi Pardo.
11: Bon dia, són les 12. Aquesta hora, Lleó 14, vola cap a Catalunya. Està previst que aterri a l'aeroport del Prat. D'aquí mitja hora amb el comptador.
1: No, no és aquest, eh?
12: Sí que hi ha públic a la plaça de la catedral.
11: Pels talls, el primer text en llengua catalana.
1: Ha passat alguna cosa aquí.
0: S'ha tornat boig l'ordinador, Willy. Que bèstia. Està fent un mix de talls.
1: O jo ho he tret malament o alguna cosa ha passat.
0: Tornem a provar-ho, va.
1: A veure, top.
8: Més a veure, és que és un tall que ens va enviar un oient.
0: Ah, sí?
8: Sí, sí, o sigui que és una... Ens va dir, escolta, ahir va passar això, i avui l'estava escoltant el sensor.
1: No sé.
8: Crec que...
13: El dirigent també té lligats Konaté i Dumfries, i si manté la seva paraula, avui hauria de presentar l'oferta de 150 milions d'euros a un futbolista que ell mateix va qualificar de galàctic. El nom que ha sortit a les últimes hores és el de Julián Álvarez, el davant pel qual...
1: No sé què és. És un en el que parla...
0: Ja, però això què és? El butlletí sencer de RAC1?
1: Sí, suposo que sí. Suposo que és el butlletí.
0: Jo sé que és un bon toc.
1: És un bon toc.
0: A la cadena SER posant el butlletí sencer de RAC1 just abans de l'hora 14.
1: Volia dir que posava a Unai Emery, com a porter d'Espanya, quan era Unai Simón, però bueno.
0: Unai Emery,
1: al final hem fet un autotoc, diguem-ho així. Bueno, anem a veure el segon. Una estàtua romana que fa que l'imperi romà sigui més vell del que ens pensàvem.
14: Un conductor d'excavadores estava currando i ha encontrado una estàtua romana. En un parking de Londres.
15: En un parking del Reino Unido, sí, de Londres. Se trata de una obra de arte de unos 2.000 millones de años de antigüedad. 2.000 millones de años de antigüedad. Lo que pasa es que no sé si estaba bien aparcado o no, ¿eh?
1: Ja, bueno, 2.000 milions d'anys, no sé si estava
8: ni a la Terra, no sé si estava...
1: Exacte, jo crec que és una mica així. Bueno, i per últim, hi ha una manera de... Hi ha diferents maneres de lesionar-se, no? Per una entrada, per un mal gest i tal, però ara hi ha una nova manera de lesionarse. Atención.
16: Dice que tiene la baja importantísima de Corona, que se lesionó el pasado jueves en el enterramiento. Jueves en el enterramiento, el mañico Soria.
14: ¿En el enterramiento se lesionó?
1: Va lesionar a l'enterrament. O sigui, va anar a un enterrament i es va lesionar.
8: Va caure al forat.
1: Va caure al forat o, no sé, li va caure l'ataúd de sol, no sé. Però es va lesionar amb un enterrament. Vull dir que és una nova modalitat aquesta.
0: Ai, gràcies, sí. Xavi. Bueno, estava pensant, passa, eh? No, ja sé el que t'ha passat.
1: Sí?
0: Que has guardat l'àudio sencer en lloc de fer l'extract selection.
1: Ah,
8: sí, vale, has de fer extract selection, que és nom del grup de música.
0: Pot ser, sí, és veritat, Extract Selection.
8: Per nom de grup de música, els que trobaràs al Cruïlla, Festival Cruïlla, que tens els Pixies, tens a Black Crowes, tens a Sweat, tens a Garbage, tens a Hives, tens a David Byrne, tens a Faithless i tens a Extract Selection, també, que tocaran al Festival Cruïlla del 8 al 11 de juliol, que ja sabeu que tens les entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
0: Ara... L'actualitat informativa a hora 14, amb l'última hora de la visita del Papa, que encara està a Montserrat, dinant i descansant després, homilia a la Sagrada Família i visita a la tomba d'Antoni Gaudí.
8: ¿Es Di Stéfano? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? ¿Por qué tanta gente?
1: Per ser, els voluntaris de... Perdona, Josi. Els voluntaris de Barcelona 92 encara fan una trobada anual.
0: Cadascú amb la seva pedrada, eh?
1: Sí, per això dic, ara m'he recordat això.
8: 59.
0: És típic de senyor gran, això, eh, Saïssó? Adéu.
17: Què t'hi jugues?
18: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, el susto y el alivio de 400 andaluces, 400 malagueños a los que el Servicio Andaluz de Salud diagnosticó cáncer de colon. Es otro error tras el caso de los cribados de las mamografías. 400 casos de cáncer que en realidad no lo eran, que fueron diagnosticados e informados por error. Ampliamos, Málaga, Jesús Sánchez.
20: Sí, la incidencia provocó que varios usuarios se recibieran comunicaciones con resultados positivos e incorrectos en esas pruebas de sangre oculta en heces. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, asegura que el problema ya ha sido corregido y que todos los casos están siendo revisados. La anomalía fue detectada por especialistas del Hospital Clínico Universitario de la capital malagueña al comprobar un número inusual alto de resultados positivos. Como medida de precaución, los pacientes afectados serán llamados para repetir esa prueba de sangre y verificar los resultados.
19: Sorprendente, ¿eh? Susto y al final alivio. El Papa León XIV evita referirse a los casos de pederastia en su visita a la abadía de Montserrat, epicentro de los abusos en la Iglesia catalana.
21: Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña
19: el
21: cómo
19: Papa
21: integrar.
19: Ha rezado el rosario, ha impartido su bendición a unos bebés, ha puesto a Cataluña como ejemplo de integración, pero no ha tenido ni un solo gesto, ni un solo segundo en ese lugar tan simbólico. Allí han protestado en silencio las víctimas de pederastia, que se quejan de que León XIV solo haya abordado esta cuestión ante los obispos y que solo se haya reunido con víctimas escogidas por la Iglesia. Enviada especial Marina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Buenas tardes. Así es, una acogida que ha sido de nuevo bastante numerosa aquí en Montserrat, con muchas banderas del Vaticano. Muchos niños, muchos jóvenes coreando también Viva el Papa, a los que de hecho se ha dirigido inicialmente su discurso. Un discurso sencillo y escueto en el que ha hablado de nuevo de desenmascarar la violencia en todos los ámbitos, en la familia, entre amigos, en el trabajo, en los debates políticos y también en las redes sociales. Un tema que se está volviendo cada vez más habitual en los mensajes de este Papa que quiere hablar al siglo XXI. Todo eso sí, con la sombra, como decías, de los abusos que han golpeado este lugar y que hoy, este lugar que hoy es protagonista en la segunda y última mañana en Barcelona del Papa. Ausencia del tema clara e intencionada en su discurso, improvisación al final, en una de las primeras improvisaciones de este viaje, en la que ha querido salir a saludar a las miles de personas que estaban en el exterior desde el balcón del santuario y donde ha alabado la acogida de migrantes, como decías, e integración en Cataluña. Mientras, a no muchos metros, varias víctimas han protestado, siempre en silencio. La policía les ha impedido desplegar la pancarta cuando pasaba el Papa y que han denunciado perplejos la visita de León XIV a este lugar para ellos tan oscuro.
19: Luego y media regresamos a Barcelona, escuchamos a las víctimas de esos abusos. La visita del Papa que eclipsa en parte la actualidad política de nuestro país, cara a cara en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en mitad del calendario político judicial que salpica al PSOE. Feijóo ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y el presidente le ha recordado que, bueno, lecciones de asuntos turbios, pocas.
2: Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública y usted no sabía nada.
3: La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
2: Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público y usted no sabía nada. Señor P. Ese punto.
3: Pregunte primero quién es M. Rajoy.
19: Nosotros a las 2:30 vamos a contar los detalles de los encuentros de Leire Díez con la Fiscalía. Fuentes próximas a Díez aseguran a la SER que esas reuniones, en las que no se habría hablado ni de Villarejo ni del fiscal Grinda, se produjeron con el número 2 de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía, de momento, guarda silencio. En la guerra de Irán, Donald Trump saca los dientes tras los ataques cruzados con Irán. La gran duda ahora mismo es si es o no posible reconducir las negociaciones de paz con Teherán. Y desde luego, el primer mensaje de la mañana del presidente de los Estados Unidos no es, Pablo Morán, precisamente muy conciliador. ¿No? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Hola, Javier, buenas tardes. Dice Trump que Irán ha tardado demasiado en negociar el acuerdo y que ahora tendrá que pagar las consecuencias. De hecho, Fox News está contando que baraja nuevos ataques contra enclaves energéticos y puentes iraníes. De producirse, representarían una nueva escalada, pocas horas después de que el propio Trump afirmara de nuevo que el acuerdo con Irán para la reapertura de Hormuz es inminente. 37 veces ha repetido ese mensaje desde el inicio de los ataques hace algo más de 100 días. Los mediadores no tiran la toalla para que eso sea posible. Hay un equipo de Qatar hoy en Teherán intentando mantener vivas las posibilidades de ese acuerdo.
19: 37 veces y nada. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
18: Hora 14, con Javier Casal.
19: Y allí con otras noticias, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La justicia de Irlanda del Norte ha enviado a prisión al hombre de origen sudanés que intentó decapitar a una persona en plena calle de Belfast el pasado lunes. Lo ocurrido ha desatado una oleada de violencia en la ciudad esta noche. Con casas, coches y autobuses incendiados. El suceso ha sido el pretexto para que grupos de hombres enmascarados hayan emprendido ataques contra la comunidad negra de la ciudad. Además, seguimos muy pendientes del incendio en Villanueva de los Castillejos, en Huelva, que ha quemado 3.600 hectáreas y que mantiene desalojadas a un centenar de personas. Preocupa el cambio de viento que se puede empezar a producir entre esta hora y las 4 de la tarde.
19: Pues vamos precisamente con el pronóstico para las próximas horas, Jordi Carbó.
24: Tarde de contrastes en lo que respecta a la temperatura. No va a hacer calor en la mitad norte de la península y cerca del Mediterráneo, con máximas de 20 a 25 grados, incluso en algunos momentos, cuando las nubes sean abundantes, ambiente fresco, nubes que solo darán lugar a algunos chubascos aislados, afectando pocas poblaciones. En Madrid pasaremos de los 30, también en Castilla-La Mancha, de los 35 en Extremadura, y en el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados. En los sitios donde hará más calor es también porque va a hacer mucho sol.
19: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
18: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
0: Els Mossos continuen buscant l'home que n'ha executat un altre d'un tret poc abans de les 10 del matí al carrer Balmes a Barcelona. Ha estat davant una comissaria de la Policia Nacional amb tota la ciutat blindada de policies per la visita del Papa i ni la víctima ni l'autor estan identificats a aquesta hora. Fons de la investigació ho vinculen al crim organitzat. De seguida, a l'última hora, des del lloc dels fets. El Papa Lleó XIV agraeix a Catalunya per la seva acollida. Ho fa des del balcó de la plaça de Santa Maria a Montserrat.
21: A Catalunya, por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
0: Ha estat poc després de fer un petó a la Moreneta, cantar el Virolai i resar un rosari a l'interior del monestir.
25: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta, per encomanar-li la confiança en la seva intercessió maternal.
0: Lleó XIV es retroba amb aquest monestir que ja havia visitat en dues ocasions abans de ser nomenat el papa de l'Església Catòlica. També són a Montserrat algunes víctimes que han denunciat abusos sexuals en aquest monestir. Parlarem de seguida amb Miguel Hurtado, el primer que va denunciar pederàstia d'alguns religiosos.
4: Totalmente perplejo que el Papa León haya decidido venir a la escena del crimen sin reunirse con las víctimas del delito y sin repararlo. No pedimos tanto.
0: Tot això en un dimecres en què parlarem amb els veïns de la Sagrada Família. Les 9 illes de l'Eixample dels voltants del temple estan totalment blindades per rebre el Papa aquest vespre a partir de les 7 i el gran acte que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús. Els comerços i els bars no poden obrir en tot el dia d'avui.
5: Pensábamos que no íbamos a hacer nada, ni un café. Pero no, no. Aquí está todo abierto y estamos trabajando, claro.
6: Cierran el acceso a la calle, entonces tenemos que cerrarlo sí o sí, ¿no?
7: De momento la tienda está abierta. Cuando muchos bares me dicen para cerrar, ya cerramos.
0: I atenció, perquè ja sabem que el govern no permetrà l'accés a Collserola com a mínim fins després de l'estiu. El conseller d'Agricultura ho ha comunicat als alcaldes. Les restriccions per la peste porcina van per llarg. Última hora, Oriol Soler.
9: La conselleria confirma la decisió i alguns alcaldes presents a la trobada apunten que s'ha posat sobre la taula a la reunió amb el conseller fer proves pilot amb reobertures parcials i controlades, però que ara mateix aquesta opció no té ni calendari ni concreció. Fons d'Agricultura diuen que les mesures es fan per evitar la propagació del virus, la dispersió dels senglars i per garantir que els equips de contenció que treballen sobre el terreny puguin fer la seva feina.
0: Tot plegat amb quin temps, Jordi Carbó?
24: Tarda assolellada i sense calor a gran part de Catalunya. Després d'una matinada i matí amb núvols i alguns xàfecs, aquests núvols han anat marxant les últimes hores i durant la tarda farà sol. Encara amb estones de núvols abundants a les comarques de Girona i a la costa i prelitoral de Barcelona, però també aquí amb moments de sol. I quan els núvols siguin més compactes, no deixaran més que algunes gotes. Temperatures màximes a gran part de Catalunya de 20 a 25 graus. No farà calor, fins i tot avançada la tarda, amb marinada moderada, sensació d'ambient una mica fresc. Sí que farà calor a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i a les comarques de Tarragona, amb màximes al voltant dels 30 graus. La pròxima matinada i demà al matí, nou xàfecs, sobretot a les comarques de Barcelona. Després ens espera un dijous assolellat i amb temperatures que començaran a pujar, sobretot a partir de demà a la tarda.
0: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
18: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Bona tarda. En un dia en què Barcelona està completament blindada amb milers de policies de diferents cossos de seguretat, a pocs carrers del perímetre blindat, on aquesta tarda el Papa hi circularà amb el seu papamòbil per anar fins a la Sagrada Família, allà un home n'ha executat un altre d'un sol tret en un carrer ple de gent a plena llum del dia a la zona alta de Barcelona. La investigació vincula al crim organitzat. Ha estat poc abans de les 10 del matí davant de la comissaria de la Policia Nacional ubicada al carrer Balmes, on s'expedeixen els DNIs, els passaports entre la travessera de Gràcia i l'avinguda Diagonal. De cop, un home n'ha disparat al cap a un altre, que ha mort a l'acte, i després ha fugit abandonant un casc de bici, una motxilla, el mòbil i l'arma en una parada de bus de Gala Placídia, a uns metres més amunt. Ara mateix els Mossos continuen buscant l'autor, que ha estat enregistrat per les càmeres justament d'aquesta comissaria per diferents angles. En Martí Oliver és allà en aquest punt. Martí, quines novetats que ens pots explicar a aquesta hora?
10: Ara ja s'ha aixecat tot el cordó policial, només queden alguns operaris de neteja que estan acabant de netejar les taques de sang. Fa una estona el jutge ha fet l'aixecament del cadàver i s'han endut a la víctima, que encara no han pogut identificar. Els fets han passat poc abans de les 10, com deies, davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Alguns dels veïns que hi havia al carrer s'han refugiat en un bar de davant i han descrit l'atacant, d'uns 40 anys, que portava un polo beige, també de màniga curta, i uns pantalons de màniga curta. Ens expliquen que en una mà portava l'arma, l'altra en un casc, i després de fugir ha deixat a Gala Placídia, com deies, l'arma sota del casc, també el telèfon mòbil i una motxilla que en el moment de l'atac duia penjada i on hi podria haver dut l'arma amagada. Els Mossos encara no han pogut detenir l'atacant, no han activat en cap moment el Pla Gàbia i ho desvinculen tot plegat de la visita del Papa.
26: Sessió física facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balissat el joc també, i es desvincula de la visita del Sant Pare a Barcelona.
10: Són declaracions de Sergi Riera, sotinspector.
0: És el sisè tiroteig des que va començar l'any i l'alcalde Jaume Collboni demana endurir les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues després d'aquest crim.
10: Sí, ja hi ha hagut dos crims similars a la zona franca, una a Diagonal Mar, una a Badalona i un últim a l'Hospitalet. En portem quasi tants com en tot l'any passat, quan van morir 7 persones a trets i, segons dades de Mossos, l'any passat hi va haver un tiroteig cada 4 dies. Això són 2 a la setmana, tot i que més de la meitat no hi va haver víctimes ni ferits, i en canvi aquest any ja portem més d'una trentena d'episodis amb armes de foc, segons dades de Mossos. L'alcalde Jaume Collboni ha demanat més policia.
1: El que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
10: Els Mossos vinculen la majoria de casos amb el crim organitzat.
0: Qualsevol novetat ens avises, Martí. Gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Tot això en el segon dia de la visita del Papa a Catalunya. Aquest és el so de les campanes a l'abadia de Montserrat. Rebien així a Lleó 14 pocs minuts abans de les 12, quan ha entrat fins a la plaça del monestir dalt d'un cotxe de golf saludant a tothom. I amb aquests crits d'emoció de 1.500 nens que hi havia, ha entrat dins l'abadia. Ha estat una visita molt important, molt simbòlica en aquest monestir de Montserrat del Papa per molts motius. Lleó XIV ha resat el rosari, ha cantat el Virolai i ha fet un petó a la Moreneta. Ens ho explica en Xavier Balló.
11: Aquesta és la segona visita que un papa feia a Montserrat. La primera va ser l'any 82 de Joan Pau II, però no era la primera vegada que Robert Prevost, com a sacerdot, pujava fins al monestir. Ho va fer l'any 2012 i així ho ha recordat.
25: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
11: La cerimònia ha estat estrictament religiosa, sense cap menció als casos d'abusos que s'han viscut a l'abadia. En bona part del seu parlament en català i ha sigut d'alguna manera el colofó final al mil·lenari de Montserrat celebrat durant l'any passat. Per primera vegada en tot el viatge a Espanya ha tingut unes paraules improvisades davant dels fidels.
25: Gràcies a Catalunya por haber recibido a tantas personas de otros países, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
11: Unes 8.000 persones han pujat a Montserrat per veure el papa. Ho havien de fer amb cita prèvia. Avui l'accés al monestir ha estat totalment blindat per carretera i al cremallera només hi podien accedir aquells que tenien una reserva feta. A nivell institucional, el president Illa i el president del Parlament, Josep Rull, també el ministre Òscar Puente. Cap d'ells s'ha volgut perdre aquesta cerimònia que ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb el Virolai.
25: Dels catalans sempre sereu la princesa, dels espanyols i de tot.
11: Lleó XIV n'ha recitat un vers i els pelegrins que han pujat l'han cantat conjuntament amb l'Escolania.
0: Gràcies a en Xavier Balló per aquesta crònica. Des de Montserrat, el papa en aquesta visita no ha fet cap menció a les víctimes de pederàstia al monestir. De fet, allà també hi han volgut anar aquestes víctimes, en concret un dels primers en denunciar abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, que ha volgut ser-hi per criticar públicament que el papa, tot i haver anat fins allà, doncs no s'hagi ni volgut reunir amb ells. La nostra companya, la Laura Gutiérrez, també és allà a Montserrat i ha parlat amb ella, amb Miguel Hurtado. ¿Qué tal, Laura? Buena tarde.
12: Buena tarde, buenas tardes. Si 15 víctimas de pederastia fueron abusadas en este monasterio de Montserrat, hoy protestan porque el Papa finalmente ha venido hasta este punto negro, hasta esta zona cero para ellas, porque ha desoído sus peticiones para que no lo hiciera y porque la Iglesia sigue en algunos casos 30 años después sin repararlas. Han traído una pancarta con la foto de uno de los abusadores de esta abadía dándole la mano al Papa Juan Pablo II, que ni siquiera han podido desplegar porque la policía les ha impedido acercarse hasta el buggy en el que se ha subido León XIV. Acabamos de hablar con Miguel Hurtado, la primera víctima que denunció estos abusos aquí en Montserrat. Miguel, estamos hoy aquí en la abadía de Montserrat para aquello que tú llevas diciendo semanas que no se podía producir. ¿Cómo te sientes hoy ante esto?
4: Totalmente perplejo que el Papa León haya decidido venir a la escena del crimen sin reunirse con las víctimas del delito y sin repararnos. No pedimos tanto. Pedimos que las 15 víctimas reconocidas de la abadía de Montserrat reciban una compensación económica y pedimos también que se erija un monumento a las víctimas de pederastia clerical en la abadía. De manera que cuando haya eventos señalados, como la celebración del milenario o la visita papal, se incluya un acto público de homenaje a las víctimas donde se reconozca que ha habido una grave vulneración de derechos humanos y donde se exprese un compromiso de que esto jamás va a volver a suceder. Sin embargo, lo que pasa en estos actos es que siempre nos ignoran, nos intentan borrar de la historia
8: como si nunca hubiéramos existido.
13: Ayer oíamos al Papa por primera vez desde que está en España, y lo ha hecho pocas veces desde que llegó al pontificado, hablar de salud mental. ¿Crees que la Iglesia puede dar lecciones de salud mental?
8: Yo estuve 5 años en terapia semanal, que pagué de mi bolsillo. Sufrí durante 20 años síndrome de estrés postraumático, no solo por los abusos, sino por el encubrimiento. El daño que a mí me causaron no fue principalmente por el abusador, fue por los encubridores. Y a día de hoy la Iglesia aún se niega a repararme material y simbólicamente. El Papa no puede hablar de salud mental cuando los abusos sexuales en la Iglesia son una plaga, no se están reparando, las víctimas padecemos muchísimos problemas de salud mental y no hay manera de que la cosa mejore.
13: ¿Qué crees que sería lo más justo para vosotros que el Papa dijera hoy aquí en Montserrat?
8: Reconocer que se han producido graves vulneraciones de derechos humanos, reconocer que se han cometido graves delitos y comprometerse a partir de ahora. Todos los casos de pederastia clerical van a ser denunciados a la justicia, todas las víctimas van a ser reparadas, no solo las víctimas que le caen bien a los obispos, y que va a erigir un monumento a las víctimas de pederastia clerical y se compromete a volver en un viaje papal para inaugurarlo.
13: ¿Qué supone para ti volver aquí un día como hoy? ¿Qué te remueve?
8: Pues es que fui abusado con 16 años, tengo 44, de verdad 30 años después aún tengo que seguir luchando porque se haga justicia.
0: Doncs gràcies a Laura Gutiérrez i també a Miguel Hurtado per aquesta entrevista des de Montserrat. En les darreres hores hem sabut que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omelles, va querellar contra una víctima d'abusos a l'Església. Ho ha avançat El País, també ho ha confirmat aquesta redacció. El cardenal va denunciar el jove per amenaces després que aquest noi li enviés un burofax queixant-se de la inacció de l'Església contra el capellà que li havia fet tocaments fa molt poc, el 2021, i que havia acabat abusant de més joves. La justícia ha donat la raó a la víctima. Omella no va apartar el sacerdot, tampoc va fer res, al contrari, va fer-lo rector d'una parròquia al Guinardó, on els Mossos el van acabar detenint per nous abusos 3 anys després. Avui el Papa també ha anat abans a la presó de Brians. S'ha vist empreses catòliques d'aquest centre penitenciari. Ha anat l'Andrea Villòria.
14: S'hi visita exprés de 20 minuts, però amb un alt contingut social. L'han rebut 80 presos i preses cantant cançons de missa com aquesta, amb la que normalment comencen l'Eucaristia dins la presó de Brians. Dues d'elles, la Montse i la Josefina, li han adreçat unes paraules.
15: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
16: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu i li demanava explicacions per tot.
14: I Lleó 14 respost amb un missatge per tots els interns.
20: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
14: Ha estat la primera vegada que un papa entrava a una presó a l'Estat espanyol.
0: Ara són les 2:20 i el papa a aquesta hora dina a Montserrat amb els monjos benedictins i després ja torna cap a Barcelona, en concret anirà al barri del Raval, on a 4:45 visita la parròquia de Sant Agustí. Ha de conèixer l'obra social d'aquesta església, gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost abans de convertir-se en papa. Es trobarà amb entitats per conèixer l'obra social d'aquesta església, per exemple, el menjador social de les Germanes de la Caritat. Ho explica el pare Michel, un dels mossens de la parròquia, que serà l'anfitrió de Lleó 14.
22: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
0: Dels agustinians, volíem dir. Això serà 4:45 d'aquesta tarda, però ara on hem d'anar a aquesta hora és a la Sagrada Família. Ja sabeu, al centre de les mirades de tot el món a partir d'aquesta tarda. I anirem en un minut. Fins ara.
27: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
28: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.

0: La rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i millorar el confort tèrmic. L'aïllament de façanes o l'aerotèrmia, substitució de calderes de gas per bombes de calor, poden suposar una reducció significativa del consum energètic i de la factura anual. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Entra a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Cette croix de la tour de Jésus-Christ n'attend plus désormais que la bénédiction du pape en personne.
3: El Papa León XIV bendecirá la recién terminada Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia.
4: La Torre de Jesus Cristo mudou para sempre a paisagem de Barcelona.
5: Dzień dobry z Barcelony. Za mną Bazylika Sagrada Familia, Bazylika Świętej Rodziny. Jest to dzieło życia Antoniego Gaudiego.
6: Tot el món mira des de fa dies al temple de la Sagrada Família, però aquest vespre ho farà encara més. És, no oblidem, el motiu principal de tota aquesta visita del pontífex a Espanya, i és allà on a partir de 7:45 d'aquest vespre Lleó XIV hi farà la gran missa que ha de culminar amb la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta que fa que el temple sigui el més alt de tot el món. Això de ser 7:45 d'aquest vespre, amb un espectacle de llums que ja s'ha vist com s'ha anat provant en les darreres hores, i allà a la Sagrada Família hi tenim Laura Pons. Què tal? Bona tarda, Laura.
7: Hola, Joan, bona tarda.
6: Suposo que a aquesta hora ja tot l'escenari a punt, la façana del naixement, ja tot preparat.
7: Sí, de fet, a la façana del naixement de la Sagrada Família és on estic ara mateix. Estic envoltada de periodistes nacionals i internacionals que fan guàrdia, també d'organitzadors que col·loquen les cadires, les grades, des d'on els espectadors presenciaran la missa aquest vespre, i també de molts Mossos d'Esquadra que han de vetllar per la seguretat durant tot l'acte. Tot està completament blindat. Ara mateix, Joan, l'ambient aquí és força tranquil. Tothom està expectant, esperant que siguin 6:45 de la tarda, que és l'hora que el pontífex començarà aquest recorregut amb el papamòbil, que començarà a passeig de Gràcia amb Rosselló i avançarà tot Rosselló fins al carrer Sardenya. El que veurem avui és una cerimònia dividida en dues parts. Primer se celebrarà l'Eucaristia, això a l'interior del temple, i després es beneirà la Torre de Jesús a l'exterior, i per tant avui la Sagrada Família arribarà, com deies, a la seva altura màxima, a 172 metres i mig. S'espera, Joan, l'assistència de 8.000 persones, 4.000 persones dins i 4.000 persones fora, entre les quals hi haurà el rei Felip VI, la reina Letícia, el president del govern Pedro Sánchez, així com el de la Generalitat Salvador Illa. Tot això a partir de les 7 de la tarda aquí al temple d'Antoni Gaudí.
6: De fet, ho podreu escoltar tot en directe al balcó de Ser Catalunya amb l'Anna Puigvoltes, i també a 7:45 en un programa especial amb la Marina Fernández a través de l'aplicació de la cadena Ser. Recordem, Laura, que el papa abans farà un recorregut amb el papamòbil per tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins que arribi en aquest temple, i les 9 illes de l'Eixample dels voltants estan totalment blindades. No sé com s'ho estan fent els comerços. Què et diuen els veïns aquests dies, que estan completament envoltats d'aquest perímetre de seguretat?
7: Mira, precisament, abans d'entrar a aquesta zona blindada on estic ara mateix, davant d'aquesta façana del naixement, hem estat passejant pels carrers Mallorca, Provença, Sardenya i La Pan, que són els quatre carrers que envolten el temple de la Sagrada Família, i és cert que molts comerços han abaixat la persiana, però n'hi ha d'altres que s'han resistit i l'han obert. Això és el que ens deien alguns.
8: Estamos trabajando, sí, pensábamos que no íbamos a hacer nada, ni un café, porque nos dijeron que todo iba a estar cerrado, pero no. Aquí está todo abierto y estamos trabajando, claro.
9: Cierran el acceso a la calle, entonces tenemos que cerrarlo sí o sí. Nosotros trabajamos con turistas, entonces no pueden venir a comer hoy.
10: De momento la tienda está abierta. Cuando muchos guardias me dicen para cerrar, ya cerramos.
11: Hay poco trabajo, voy a cerrar en una hora.
7: Ja ho veus, Joan, hi ha una mica de tot. Aquí al voltant de la Sagrada Família saps que hi ha molta botiga, molt de comerç de souvenir, que avui està venent poca cosa perquè molts botiguers, doncs, diuen que no hi ha turistes. De fet, n'hem vist pocs, alguns curiosos sí, però pocs turistes, perquè avui la Sagrada Família no es pot visitar. Així que els botiguers calculen tancar aviat. També hem parlat amb veïns, que estan expectants, òbviament, emocionats. Podem veure ja alguns balcons del voltant de la Sagrada Família que ja estan, doncs, ocupats per veïns, segurament que estan emocionats per veure el que passarà avui, perquè podran presenciar des del balcó de casa seva o fins i tot des del sofà de casa seva el que per ells avui serà un vespre històric, Joan.
6: Laura Pons, moltíssimes gràcies per aquesta imatge, que vagi bé. Ara són les 2:27. Hi ha més notícies. Adif ha obert una investigació contra Siemens abans de prendre accions legals contra la companyia. I el centre de control de Barcelona va quedar inoperatiu 2 cops en 3 hores i l'empresa pública assenyala directament en aquesta multinacional alemanya, la responsable del sistema informàtic.
12: Adif desvia les culpes cap a Siemens i, a banda d'anunciar accions legals, també farà una investigació pròpia. Àngel Contreras, responsable d'aquesta empresa pública a casa nostra, en declaracions a l'Aquí Catalunya.
13: És un sistema punter, està fallant d'una forma incomprensible, com ja s'ha comentat, injustificable, i per tant el que hem fet ha sigut primer obrir una investigació tant a nivell tècnic per veure què està passant i, per suposat, en el resultat d'aquesta investigació pues prendre les accions legals que siguin corresponents.
12: A banda de l'enrenou d'ahir a la tarda, els trens avui han circulat amb normalitat, exceptuant alguns retards puntuals que són habituals a la xarxa de Rodalies.
6: Nissan ha rebaixat l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors. Augmenta també les indemnitzacions. Els sindicats portaran demà consulta amb la plantilla les noves condicions, tot i encara no tenir un acord formal. I avui, segon dia de la selectivitat. El paper de les dones durant la República i en l'època franquista en història i l'afirmació de Nietzsche de Déu és mort en història de la filosofia són dues de les preguntes que s'han trobat avui als estudiants. Al matí han hagut de fer les proves també de matemàtiques i de llatí, Soledad Domínguez.
14: Sí, de l'examen de matemàtiques comencen a circular molts comentaris que ha estat molt difícil. Un escabatxin, ens deia un estudiant. A partir de les 3 d'aquesta tarda, més exàmens, tots de matèries optatives, com ara biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana o tecnologia. L'única bona notícia, Joan, és que les proves d'aquesta tarda acaben a les 5. Per tant, els alumnes tindran temps d'anar a casa i de mirar l'espectacle lumínic de la conservació de la Torre de Jesús.
6: Cert, això està bé també. Gràcies, Sol. Anem pels esports. Nil Solà, bona tarda.
15: Hola, Joan, què tal? Molt bona tarda. Doncs el Barça que ha decidit no executar l'opció de compra de 30 milions d'euros per Marcus Rashford. Tenia temps per fer-ho fins al 15 de juny. Evidentment, l'arribada d'Anthony Gordon ha fet que el futbolista perdés pes en aquesta opció. Hansi Flick ha preferit el compatriota de Marcus Rashford, Anthony Gordon, per davant seu, perquè el Barça ha pagat 70 milions d'euros més 10 en variables. Això sí, el Barça continua treballant en l'opció, si és que apareixés, d'una nova sessió. Aquí no se li tancaria les portes a Marcus Rashford, però evidentment se li complica molt poder continuar una temporada més al Barça. A més, el Bayern de Múnich i també Aràbia apreten per l'internacional anglès. El dia després que el Keti Jugos us vam explicar que hi haurà canvis a la preparació física del Barça i que Julio Tous, el fins ara màxim responsable d'aquesta àrea, s'apartarà del dia a dia del primer equip del Barça i es dedicarà a ser el cap de desenvolupament d'un grup d'alt rendiment de joves del filial, també alguns que juguen amb el primer equip i també que participin en altres seccions.
6: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Continua la informació a la sèrie a les 3, ja ho sabeu, Llapis de memòria amb Jordi Manau.
16: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
17: 2:30, 1:30 en Canarias. Las víctimas de la pederastia no han gritado, no han alzado su voz, simplemente se han plantado allí en Montserrat para criticar que en ese lugar, en lo que se ha dado en llamar la zona cero de los abusos en la iglesia, León XIV no haya hablado, no haya dicho ni una sola palabra del tema.
18: La alegría, entusiasmo, profundo sentido de fe que estamos viviendo en estos días, primero en Madrid, en esos días.
17: Ni ha hablado de los abusos, ni ha incluido en su agenda un encuentro con las víctimas.
19: Es que fui abusado con 16 años, tengo 44. ¿De verdad, 30 años después, aún tengo que seguir luchando porque se haga justicia?
17: Ni pío. Miguel Hurtado ha estado esta mañana en Montserrat. Miguel fue víctima de abusos cuando era un niño. Ahora estamos en Barcelona, pero la última hora nos lleva un día más a Huelva, donde a esta hora está previsto que se produzca un cambio en el sentido del viento del incendio que afecta a Villanueva de los Castillejos. Las llamas ya han arrasado 3.600 hectáreas de terreno y más de un centenar de vecinos no han podido regresar a sus casas. Ampliamos Huelva. Sara Castro, buenas tardes. Enseguida estamos en Huelva. Ese riesgo en cualquier caso se mantiene y ojo a ese cambio del viento porque la cola del incendio puede terminar convirtiéndose en la cabecera del foco. Con cualquier novedad regresamos enseguida a Huelva.
16: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
17: la tarde y 31 minutos. Leire Díez era una desconocida, era esa militante que cuando saltó por primera vez el caso era poco menos que Antoñita la Fantástica para buena parte del PSOE.
20: Yo no he estado nunca ni con esta persona, ni la conozco personalmente.
21: No tengo el gusto de conocer a estos señores y a estas señoras que usted me ha mencionado.
22: Hay quien puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad solo hay
17: esta
22: una.
17: Esta misma Leire Díez, de la que nadie sabía nada y que según fuentes próximas a Leire mantuvo al menos dos reuniones con la mano derecha del fiscal general del Estado. Sabíamos por el sumario que se habían producido encuentros con representantes de la Fiscalía, pero no con quién. Bueno, pues esas fuentes próximas a Leire se lo confirman a la SER. Y el quién es importante. Leire se vio con el segundo de Álvaro García Ortiz, con Diego Villafañe. Y a esas reuniones, además, no acudió sola. Estuvo también el abogado de Santos Cerdán, Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes, Javier.
17: Campos, y a esta información que hemos aportado esta mañana desde la SER, sumamos un detalle no menor. Es la respuesta de la Fiscalía, que hasta el momento guardaba silencio, pero que ahora sí admite esos encuentros con Leire Díez.
23: Sí, en una nota que acaba de hacer pública, la Fiscalía General admite que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, mantuvo las dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con una mujer, dice la nota, que tuvo un papel menor y fue presentada como una compañera de despacho. Esa mujer supieron después que era Leire Díez. Villafañe, o la nota, dice que Villafañe mantuvo esas reuniones solicitadas por Teijelo, en las que este abogado informó de su voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con aquellos hechos. Según la nota, ninguno de los dos fiscales presentes en la reunión recibió indicación alguna de quién era en esa fecha el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio alguno.
17: No se abordó la kitchen, no se abordó el tema del fiscal anticorrupción. Esto es lo que dicen en el entorno de Leire, esta es la confirmación por parte de la Fiscalía. En cualquier caso, llama mucho la atención de Leire Díez, ¿eh? Que nos la vendieron casi como una militante que pasaba por allí, pues que se moviera en estos círculos y que mantuviera este tipo de reuniones y a este nivel. Esto, o por ejemplo, que Leire Díez hablara con la presidenta del PSOE, con Cristina Narbona, y que lo hiciera además el mismo día que Pedro Sánchez publicó la famosa carta en la que anunciaba sus 5 días de reflexión. Narbona tendrá que declarar, recordemos, en esta causa como testigo. Narbona dijo esto en su día sobre Leire cuando saltó el caso.
24: La conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí, pero no.
25: ¿Qué le parece que una militante del Partido Socialista esté haciendo estos encuentros para atacar

0: Opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Veo, veo, ¿qué ves?
5: Veo que por fin veo.
6: Un derecho nuevo, universal y sin papeleos. Hasta 100 euros al año para ver bien. Plan Veo, las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública. Infórmate en veo.sanidad.gov.es. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
7: La teoría 116 dice que España va a ganar este mundial y que tú lo verás en pantalla gigante. Porque en MediaMarkt sorteamos 3 teles Hisense de 116 pulgadas. ¿Quieres una? Pues entra en mediamar.es, registra tu ticket de compra y participa.
8: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el mundial a tu plan por 19,99 euros.
9: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
10: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
9: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
10: También en web y app del Corte Inglés.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Bona tarda, Gemma.
12: Hola, bona tarda,
11: bé,
12: Jordi.
11: Tècnicament t'hauria de dir Gemma o Sor Gemma?
12: Això va una mica al gust del consumidor.
11: Tu com et sents més còmode?
12: Em pots dir Gemma. Malgrat que dir Sor Gemma, estàs dient que sóc religiosa dominica de la presentació, en aquest cas.
11: Dominica de la presentació, que què diferencia dominica de la presentació de dominica a seques?
12: No, de dominiques n'hi ha
11: de molts
12: moltes,
11: tipus.
12: Sí, hi ha moltes congregacions dominiques. Sant Domènec va fundar l'Orde dels Dominics, bueno, també una prèviament unes monges, diguéssim, més contemplatives, i d'aquí van néixer per diferents camins de la història i de personatges altres congregacions, algunes fundades per un dominic i, en el meu cas, fundada per una dona francesa del segle XVII que va agafar una mica l'estil dels dominics i va posar el nom de Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge. I, bueno, som tots cosins germans o cosines germanes.
11: Però tu, per exemple, no fas vida contemplativa? O sigui...
12: No, normalment les dominiques som de vida activa o apostòlica, que vol dir, doncs, que col·legis, hospitals... Aquest dematí hi havia una dominica de la presentació amb el papa cantant a Brians, pastoral penitenciària, o sigui, una mica de tot, depenent també de la congregació, però la meva... Tenim de tot, estem a quasi 40 països del món i la fundadora el que volia és respondre a les necessitats del moment allà on s'estigui.
11: I aleshores en aquestes estàs, no? Perquè tampoc portes hàbit.
12: No, no porto hàbit. El tinc, eh? I avui les meves germanes que entraran a la Sagrada Família se l'han posat perquè, a més, ajudaran a donar la comunió i els hi feia gràcia anar amb hàbit dominic, que és blanc immaculat. I per tant, però si no, normalment aquí a Europa no el portem.
11: Tu aniràs avui a la Sagrada Família?
12: Avui seré en aquesta casa ajudant a retransmetre.
11: Avui tens doble sessió de cadena SER, eh?
12: Exacte.
11: Que com estàs vivint l'estada del papa a Catalunya?
12: Doncs mira, amb molta esperança. Jo crec que ens va deixant... Em feia patir una mica perquè és un papa que l'has d'escoltar molt en el que diu, no tant en el que es mou o fa. I anant molt a fons en temes molt humans i en temes molt del patiment humà. Ja va començar i aquest dematí ho hem tornat a veure a Brians, ahir ho vam veure a l'Estadi Olímpic, aquesta idea de la nit fosca de l'ànima de Sant Joan de la Creu. Qui no té a la vida una nit fosca, o moltes. El patiment és quasi inherent a la persona, no? I, per tant, que assumim aquest patiment i li puguem donar una mirada, perquè a vegades hi ha coses que no tenen gaire arreglo, una mirada esperançada, doncs, per mi és molt important. I que ho hagi dit el Papa, i ha fet uns discursos que crec que parla per molta gent, no només pels que som catòlics.
11: T'agrada aquest Papa?
12: Sí, m'agrada molt.
11: Sí, entenc que hi ha papes que t'agradaran més o t'agradaran menys.
12: Home, això és com tota la vida. Vejam, jo no sóc més papista que el Papa, perquè a vegades hi ha gent que és més papista que el Papa, i quan canvia el Papa, llavors aquell no els hi agrada, doncs, home, si eres tan papista... No. Jo crec que cada Papa és el Papa que necessitem per aquell moment de la història. I aquest Papa és el del segle XXI, en aquest moment global, mundial, tan complicat.
11: O sigui, també ho vas pensar amb Joan Pau II, amb Benet XVI...
12: Bueno, Joan Pau II, tot i que podria dir que és el Papa de la meva època, no? Clar, quan va sortir jo encara era petita. Després sí que ho vaig pensar, que era un Papa d'aquell moment, un Papa que era molt mediàtic en un moment que no hi havia els mitjans que tenim ara. Benet, tot i que aquí no el vam saber apreciar gaire, era un home molt intel·ligent, molt teològic, que va avançar molts problemes que ja es veuen avui dia, de relativisme, que a més va ser valent al renunciar. I Francesc, aquest Papa que jo, que sóc professora també de teologia moral, doncs Francesc me va... obrir molts camins, o sigui que...
11: Sí, que de moment t'han agradat tots els papes.
12: Tots els que he viscut, sí. No em puc queixar,
11: una
12: no?
11: Mica papista sí que som, eh?
12: Una mica... Bueno, home, és que ser de l'Església i no estimar el vicari de Crist, doncs seria una mica trist.
11: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la periodista, teòloga i, sobretot, religiosa Sor Gemma Morató i Cendra.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de Sor Gemma Morató amb Non je ne regrette rien, arrossegant bé la R, com feia l'Edith Piaf, un tema publicat l'any 1960 que s'ha convertit doncs, en tot un himne del no penediment, no? De les decisions que has pres al llarg de la teva vida, un himne d'orgull, que tu per què l'has inclòs en el teu llapis de memòria, Gemma?
1: Mira, l'he inclòs per dues coses. Una, perquè el puc dedicar als meus pares, que els hi agrada molt aquesta cançó. El meu pare va viure uns anys a França i sempre hem portat a la família una mica d'esperit francès. I per altre cantó, doncs, perquè realment puc dir en aquest moment de la meva vida que no em penedeixo de la vida que... o del camí de vida que he tingut fins ara.
0: Que... sent concrets, de què no te'n penedeixes? D'haver triat la vida religiosa? De...
1: Doncs allò que et pregunten moltes vegades, si tornessis a néixer, tornaries a fer el mateix? Doncs jo diria que sí. Home, sempre hi hauria coses que si les poguéssim polir...
0: Petits matisos, evidentment.
1: Les poguéssim polir. Però sí, jo vaig entrar molt jove a la congregació, tenia 18 anys, i per tant, un podria dir, ep, què has fet, no, de la teva vida... I quan un ja ha passat els 50, que ja perds la vergonya de moltes coses, com és ara el meu cas... Bueno, no hi tinc gaire mai de vergonya, però bueno, ara en tinc menys. Fas una mica de balanç, no?, de meitat de la vida i dius, tornaria a ser dominica de la presentació, tornaria doncs, a ser mestra d'educació especial, a ser periodista... aquest món de viure en comunitat, en una congregació internacional, que això et dona molta visió de món, i per tant...
0: I Gemma, què et va portar amb 18 anys a dir jo vull formar part d'aquesta congregació?
1: Uf, la pregunta del millor. Feia molts anys que no me la feia.
0: Mira, ha tornat.
1: Torna, tot torna. Jo sempre deia que no és que se m'hagués aparegut la Mare de Déu ni res de tot això, no? Sinó que en un moment determinat, molt jovenet, a més, jo sentia que hi havia una crida cap a aquest camí. Jo era alumna de les Dominiques de la Presentació a Reus, que a més sóc de Reus, i hem de dir que avui fa 100 anys a la mort de Gaudí.
0: Ha tot rodó, ha quedat tot molt rodó avui.
1: Tot molt rodó, molt rodó. I per tant jo sentia que ho tenia tot, però hi havia un buit. I veient una mica les meves germanes de l'escola, doncs vaig pensar, i si el Senyor em crida, si Déu em crida per aquest camí? I de sobte un dia, llegint un calendari missioner que hi havia tot un escrit sobre la vocació, vaig dir, això és el que a mi em passa. I ja vaig començar tota una batalla en casa també, doncs, de dir, jo vull ser monja, perquè en aquell moment jo deia jo vull ser monja. En realitat no ho sóc ben bé monja, perquè les monges sí que viuen en un monestir més contemplatiu i més amb una vida més, diguéssim, no simplement de clausura, sinó contemplatiu. Jo sóc religiosa i tinc una vida completament activa i apostòlica, no? Però vaig dir, sí, jo vull ser com aquestes i crec que el missatge de Jesús té sentit. Té sentit. Després, amb els anys, estudiant teologia, encara ho he entès millor, i és el que explico als meus alumnes. Realment, el missatge de Jesús només és un, eh? O Jesús ve per ensenyar-nos una sola cosa, la veritable manera de viure. I ja està.
0: Que ara parlaves de batalla, que comences una batalla en casa quan sí. Tu decideixes que vols formar part de la congregació.
1: Sí, no els hi va agradar gaire. Jo no vinc d'una família, diguéssim, de missa de diumenge, ni... No. Vull dir, creient segurament no practicants,
0: home,
1: com tants n'hi ha.
0: Bueno, clar, aquella època l'escola religiosa es anava...
1: Bueno, la presentació, doncs, a Reus és un col·legi prou conegut com altres, i per tant, tal, però no
0: que a casa, hi havia... al final, es van haver de posar fulles, no?, perquè tu tenies molt clar.
1: Sí, bueno, un cop vaig fer 18 anys, doncs, jo ho tenia claríssim. I, bueno, amb els anys, evidentment, els hi va passant, vist que sóc feliç. També crec que hi ha molta llegenda urbana, de que, ui, monja, no? S'ho perdrà tota la vida, i a la millor ho he guanyat tota la vida.
0: Sí, això es depèn de com ho miris, evidentment. Però tu tenies clar que la vida contemplativa no era el que buscaves.
1: Vejam, l'Orde dels Dominics, o l'Orde dels Predicadors, a la qual pertanyo, contemplació, missió i predicació van tot alhora. Jo no puc predicar, no puc, compartir allò que crec si primer no ho contemplo. Sant Tomàs d'Aquino deia contemplata alis tradere, contempleu i doneu allò que heu contemplat. Per tant, la meva vida és mig contemplativa i mig activa, perquè si tot és activisme, no tens la gasolina perquè el motor funcioni.
0: I malgrat tu no regretant, no, que deia l'Edith Piaf, imagino que en tots aquests anys, perquè dels 18 als passats...
1: 54,
0: ja 54, algun dia, per minso que fos, se t'haurà despertat algun dubte, no? Estic fent el que he de fer, soc on he de ser?
1: Mira, jo he tingut molta sort. No et dic que algun dia agafis una enrabiada, però com en tota família i en tota vida, del que sigui, no? Però no he tingut uns grans dubtes. Jo sempre he sentit molt en el fons del meu íntim o del meu cor, no sé com s'ha de dir, que sóc on he de ser. I això et dona una llibertat que no es paga amb res.
0: I entenc que sí que ho hauràs viscut amb germanes, no? amb companyes de la congregació.
1: Sí, segurament. He tingut molta sort jo amb la meva comunitat, tan grans com més joves. Sí que hi ha moments que hi poden haver de crisis, però escolta... És que la vida està feta de crisis. Sense crisis tampoc creixem.
0: Que diguem-ho tot. Si algú té una crisi dins de la congregació i vol marxar...
1: Ah, també pot marxar, pot evidentment.
0: Ningú
1: et lliga la pota del llit. No cal patir per això.
0: Bé, hem sentit històries amb altres... No sé si són congregacions religioses, però, per exemple, amb els testimonis de Jehovà no és tan senzill.
1: Bueno, aquí jo ja... No m'agrada gaire parlar d'ells perquè considero
0: ets
1: que...
0: Ets teòloga i crec que estàs autoritzada.
1: Ratllem un tema quasi sectari. Tota religió que tregui la llibertat, hem d'anar molt en compte. I, per tant, dins el catolicisme, això que et deia abans, Jesús ens ve a ensenyar la veritable manera de viure. Aquesta veritable manera de viure és la pròpia llibertat. Que no vol dir llibertinatge, eh? Que no vol dir com ho entenem avui dia, jo veia els altres que es fotin. No. És una llibertat d'esperit de saber que estic on he de ser o que estic treballant el camí que jo em vull treballar, no? I, per tant, en aquest cas, la llibertat davant de tot i si un erra el camí o el que sigui...
0: Pot rectificar.
1: I endavant. Doncs... I d'històries d'aquestes n'hi ha moltes.
0: Doncs ja va dir la Gemma, vull dir, en qualsevol moment es poden deixar els hàbits i fer-te pecador no, però pescador sí.

0: El llapis de memòria de Sor Gemma Morató i Cendra. També hi hem trobat el Mar avui ser pescador, una havanera creada per Antònia Vilàs, que al llarg dels anys doncs, han interpretat grups com les Anxovetes o aquests que estan sonant, és a dir, els Port Bo. Gemma, qui fa aquesta història d'un jove que no vol ser frare, sinó que vol ser pescador com el seu difunt pare, en el teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, i fa que jo quan era petita passava els estius amb els pares i els avis a l'Hospitalet de l'Infant, més avall de Reus, i el meu avi era molt de la ràdio, i que per cert era molt de la SER també.
0: Molt bé, l'avi. Veus?
1: Però
0: home savi.
1: Tot el dia tenia la ràdio posada, i quan no tenia la ràdio posada tenia cassets, i ell posava moltes havaneres també. I aquesta manera, no sé si pel fet de que és una pregària en el fons, no? Doncs em va quedar molt, molt marcada. A part de que m'agraden molt les havaneres. Crec que és un cant català que va molt endins.
0: Que ara deies això, no? Que és una pregària en el sentit més literal de la paraula, no? És un noi...
1: Que entra en un monestir... I perquè, doncs, sa mare li fa gràcia, s'entén, no? Perquè el pare mor a la mar, no?
0: I clar,
1: ell vol seguir sent pescador i la mare el té més segur en el monestir, bueno, la vida.
0: Que, en tot cas, diria que ara mateix l'ofici de pescador no està molt de moda entre els més joves. Ara vegem, entre els joves avui dia, el tema de la fe, de l'espiritualitat, com el veus?
1: Ui, això és un tema que acaba de ressorgir i de canviar, i molt. Jo crec que si parlem del sentit espiritual més ampli, hi ha un retorn. Hi ha un retorn. Molts joves, jo ho veig a la universitat, els meus alumnes, estan farts, fregits d'aquesta societat, del tenir, del consumir. Se n'estan donant compte que en el fons hi ha un buidor i que... han de trobar alguna cosa més veritable que no sigui el anar a comprar, el trepitjar el company per anar més amunt, etc. No? O aquesta manera de treballar amb aquest estrès tan horrible. I, per tant, en el sentit ampli de l'espiritualitat, doncs, trobar una mica de pau al cor, les religions o... d'aquí una espiritualitat concreta ajuda. I ho hem vist últimament, per bé
0: sí,
1: i per mal.
0: Tu estàs percebent aquest repunt.
1: Sí, jo aquest any he tingut un grup d'estudiants de periodisme, publicitat i audiovisuals que fins i tot els vaig... Fa 27 anys que dono classe a la universitat i els vaig felicitar de l'interès. Jo dono comunicació, cultura i espiritualitat. De l'interès tan gran per entendre aquest món una mica més transcendent, il·limitat, absolut, digue-li com vulguis, Déu, uh-huh. Yahvé, Alà...
0: I per què deies per bé i per mal?
1: Doncs per bé i per mal, perquè s'ha parlat molt doncs, de la pel·lícula Los Domingos... S'ha parlat de la Rosalía i tal... Dic per bé, perquè això atansa, obre, trenca... Jo crec que ja hi ha tot un jovent que ja no té segons quines idees ficades al cap, estan més nets, diguéssim, de prejudicis, però per l'altre doncs, també penso que a vegades una oreneta no fa estiu. I pot ser que la Rosalía ara estigui molt espiritual i demà passat ens digui una altra cosa, no?
0: Si tens aquesta percepció que potser ha aprofitat el corrent.
1: No, jo no crec que ella hagi aprofitat res, jo crec que ella sent el que canta, però que et vull dir que no crec que ara es dediqui tot el que li queda de carrera musical a qüestions
0: Sempre
1: espirituals.
0: Sempre et sorprèn la Rosalía. L'has escoltat, Lux, aquest
1: sí,
0: disc?
1: Sí, sí.
0: I què t'ha semblat?
1: És que jo sóc molt desastre amb la música. Vejam... ni m'agrada ni em desagrada.
0: Indiferència? O
1: sigui, més que indiferència, la música no em desagrada, la posada en escena tampoc és que m'emocioni. El vel de monja... Llavors, és que totes les monges hem de portar vel... No ho sé. hi ha alguna cosa que no... que l'entenc, diguéssim, com a espectacle.
0: Tens sensacions enfrontades.
1: Ah, exacte.
0: Escolteu música a les congregacions?
1: Bueno, qui li agrada, sí. Hi ha gent que porta els cascos
0: amb
1: tot
0: els auriculars,
1: el dia.
0: Però no hi ha una música en comú, com si diguéssim, vinga.
1: Bueno, la meva comunitat... Clar, cada comunitat és com cada família, eh? Cada casa és un món. La meva comunitat són més de mirar sèries,
0: sí?
1: Que pas d'escoltar música. Sí, això és una manera d'oxigenar-nos del treball de cada dia.
0: A què esteu enganxades, ara?
1: Oh, espera't. Tots són sèries o de policies o sèries d'Estats Units.
0: Sí, teniu un Netflix...
1: Tenim l'Amazon Prime, no sé si es pot fer, però ja
0: bueno,
1: has fet propaganda.
0: Ja l'has dit, ja l'has dit, tu.
1: Tu també l'has dit, o sigui...
0: Sí, Netflix. Tenim l'Amazon Prime i aneu mirant, vinga. I
1: sí, sí, sí, sí.
0: Quantes sou allà dins? Perquè, clar, triar una sèrie ja costa
1: entre
0: un i dos.
1: No, pensa que les comunitats de vida apostòlica, podem ser moltes o podem ser poc... A la meva comunitat, en aquest moment, som tres... perquè pensa que a Barcelona tenim diverses comunitats, no? Moltes comunitats. En aquest moment som tres, les altres dues encara són més joves que jo, i la veritat que si ens avenim, la qüestió és entretenir-nos una estona. I també les sèries, no sé, també aquestes de bombers, de Chicago, totes aquestes de Chicago ens agraden molt. També crec que ens donen, jo perquè sóc d'aquest món més periodístic, no? Trobo que les sèries també ens donen uns punts de per on va el món, de què es vol destacar, què convé, quins són els problemes. Per exemple, hi ha sèries d'un moment donat que es veu molt de racisme als Estats Units i ho comentem, ho analitzem. Mira.
0: No, ara pensava que també hi ha moltes sèries de zombis.
1: Ah, no, aquestes no hi hem arribat. A més, tenim una de les germanes, tot el que sigui de por, no, i per tant,
0: tu
1: no.
0: Tu sí, per això, si t'ho posen...
1: Jo em sembla que em vaig quedar amb una que em va fer molta por fa molts anys, que vam anar a veure amb comunitat al cinema.
0: Quina?
1: No sé què, de les Brujas de Blair.
0: Sí.
1: I després d'aquella pel·lícula, bueno, a part de que sóc de l'època de los viernes, que era allò, Viernes 13 o Quinta Parte...
0: Fins aquí ja vas dir.
1: Ja, prou.
0: I Los Domingos, que per cert és la Premi Goya, millor pel·lícula d'enguany.
1: Sí, sí.
0: L'heu vist en comunitat,
1: doncs,
0: també?
1: Doncs no l'hem vist encara.
0: No l'has vist?
1: No, només he vist trossos. I llegir moltes crítiques, però encara no he tingut l'oportunitat de...
0: Però perquè no l'has volgut veure o perquè...
1: No he tingut temps, la veritat. Últimament tenim molta feina i toco moltes tecles i no vam tenir temps d'anar al cinema... I em sembla que les plataformes encara no hi és. O sigui que...
0: Saps de què va, per això, no?
1: Sí, clar.
0: Si una noia de 18 anys,
1: sí,
0: com algú que ara ens explicava...
1: Exacte, això quan ho vaig llegir vaig pensar, mira, la meva història, però...
0: Ella decideix fer-se monja de clausura.
1: Sí,
0: que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i és que la protagonista no entra a una congregació real, entra a les Betines, que és una congregació que s'inventa la directora, la Lauda Ruiz de Zúa. Per què ho deu fer? Per no ofendre ningú? Per... Bueno, l'hauríem de preguntar amb ella, eh? Ja
1: sí,
0: sé,
1: clar,
0: però...
1: li hauríem de preguntar, no ho sé. A la millor és una manera també d'agafar elements d'un esperit o d'un carisma, com diem en les congregacions, cada congregació té un carisma, i agafar de cada una el que més li convé, cinematogràficament parlant.
0: Pot ser. Li preguntarem amb ella.
1: Això, un dia l'entrevistes.
0: Que ara et preguntava si escoltàveu música a les congregacions... El que sí que em consta és que canteu, no a les congregacions, sinó a missa, amb cançons
1: no,
0: com...
1: No, jo canto com un almeje, o sigui que...
0: Tu, per exemple, cantes com un almeje la nostra alegria?

0: La nostra alegria sonant al llapis de memòria de la periodista, teòloga, professora i religiosa Sor Gemma Morató, que aquesta la canteu a missa, però tu dius que...
1: Sovint la cantem a missa, sí, els que canten bé, com aquest dematí Sor Conchi allí a la presó. A mi el que m'agrada és la lletra, la nostra alegria ningú no ens la prendrà. I em recorda una germana de congregació que ja fa molts anys que va morir i era una autèntica iaia i ella sempre deia la nostra alegria ningú no ens la prendrà i realment quan un ha trobat l'alegria de Jesús costa molt que et prenguin del tot l'alegria.
0: Sí, estem parlant de l'alegria de Jesús.
1: Sí, estem parlant de l'alegria que un viu i que jo, en general, intento ser una persona alegre, però l'alegria, en el fons, no te la donen les coses ni les circumstàncies. Te la dona el teu interior. I en aquest cas, en el meu interior, doncs, intento tenir-hi a Jesús. I, per tant, això fa que tots els contratemps, les coses dures, el que pugui ser difícil, ho encaris d'una altra manera. Perquè la vida assegurada no la tenim, els monges.
0: És el que Estopa diu, no? Les penes con rumba són menos penes,
1: doncs,
0: morena.
1: Si fa o no fa.
0: Però que teniu la sensació que algú us vol treure l'alegria.
1: No, el món no et pren moltes vegades l'alegria.
0: Ai, sí, a mi sí.
1: Aquí hauríem de filosofar, que no et fa patir veure aquest món com està. Tenim la guerra aquí a la cantonada, ahir mateix, no? El papa va beneir totes aquelles ambulàncies que marxaven cap a Ucraïna. Quants anys portem de guerra d'Ucraïna? I aquí seguim. I la tenim a la cantonada. Això fa patir? Que no fa patir que a Barcelona hi hagi tanta gent sense habitatge, tanta gent sola. Una de les noves pobreses és la soledat de la gent gran i de la gent jove. A la meva comunitat tenim, des de després del Covid, un projecte en qual venen gent a classe, gent gran, i hi ha molta gent que viu sol aquí a Barcelona. Perquè, mira, els pobles a vegades queda més apaivagat. Però la soledat és molt dura.
0: Que sí que hi ha molt bon rotllo amb les teves companyes, no, de congregació, que ja sí que hi ha alegria. Però també t'he llegit que parlaves de la generació TAP a dins de les comunitats religioses.
1: Com a la societat.
0: Sí.
1: Mira, és que a vegades posem l'Església com si fóssim una cosa fora del món, no? Som gent del món. La història de l'Església va al mateix temps, on paral·lel a la història de la societat, i, per tant, a mi em va cridar molt l'atenció aquest llibre d'un professor català, però que està al nord d'Europa, que es diu així, la generació TAP, i parla, doncs, d'empreses, institucions, universitats, en què no es deix pas, bueno, suposo que mitjans de comunicació, no es deix pas a les noves generacions. També passa això a les congregacions. És veritat que hi ha menys vocacions i a vegades és més fàcil de dissimular, perquè dius, però la vida té etapes i, per tant, hem de deixar pas que cada un agafi la seva responsabilitat. Després hauríem d'analitzar si el jovent d'avui quina responsabilitat vol. Però hem d'obrir camins, mai tapar-los.
0: Però també hi ha TAP, o sigui, a les comunitats religioses.
1: Clar, com en tota vida humana. És que no som éssers angelicals ni perfectes.
0: I com t'hi portes tu amb la generació TAP?
1: Doncs ara ja ho tinc bastant assumit.
0: Assumit, eh?
1: Assumit. Ah, no, és que no tenen remei. La generació TAP no té remei, és una generació que ara deu tenir, jo què sé, 70 anys, per dir alguna cosa, no ho sé, una mica menys i una mica més.
0: A més, tens el greuge de que en una feina al final et jubilaràs, però el vostre és vitalici.
1: Exacte, sí. Bueno, però també hi ha oficis que la gent es jubila més tard. Jo no vull que la gent es jubili, però la vida canvia. I has de deixar pas a noves idees, a creativitat, o almenys a treballar, que dins de l'Església això s'està treballant molt, que en diem sinodalitat, treballar amb equip, amb diferents pensaments. S'ha acabat això de que hi hagi un que mana i els altres facin. No, hem de ser tots en taules rodones i tu dius blanc, l'altre diu negre, l'altre diu vermell i de tots aquests colors a veure quin color surt.
0: Amb la divergència.
1: Exacte.
0: I això costa amb, certa, amb cert sector dintre de les comunitats.
1: Doncs costa igual que si, bueno, jo no sé si tens família o estàs casat o tens fill, però costa igual que posar d'acord a vegades la família de... el mateix.
0: Clar, però a la família no li puc dir al meu avi que és generació tap dintre de la família.
1: Home, jo tampoc els hi dic a la cara sou generació tap, això

0: No, no, non puc queixar, no sé. La llibertat deu ser que tinc, no, no, no m'ha passat factura. Home, suposo que potser algú li pot doldre, però clar, és allò que si pica vol dir que...
1: Alguna cosa hi ha, eh?
0: Exacte.
1: I entre germanes de diferents comunitats religioses també hi ha bon rotllo?
0: Sí, hi ha bon rotllo entre comunitats de la mateixa congregació, d'aquí i de allà on estem al món, i comunitats de diferents congregacions. O sigui, i, per exemple, a vegades ens trobem doncs, totes les congregacions dominiques, no? Això que et deia abans, unes fundades per un dominic, les altres per no sé què, bueno, ens trobem, o a vegades ens trobem congregacions diferents, franciscanes, el que sigui.
1: I és guai?
0: És guai,
1: mola?
0: Sí, mola. Sí.
1: Bueno, és com un congrés, no?
0: Sí, és com, jo que sé, tots aquells que estimen el mateix es troben, no? Doncs...
1: Cadascú clar, amb els seus matisos...
0: Exacte, però hi ha molts punts en comú i això és molt enriquidor.
1: Que, Gemma, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És a dir, estima, estima, que això mai no fa mal, del grandíssim Xesco Boix. Què hi fa el teu llapis de memòria?
0: Doncs mira, hi fa que... Jo, d'adolescent, estava a la parròquia i teníem un grup de joves i de tant en tant doncs, anàvem de cap de setmana, de trobada i tal, no? I moltes vegades cantàvem aquesta cançó, Estima, estima, que això mai no fa mal, i és un remei com cal, que a més trobo que és una tornada que és ideal per aplicar a la vida mateixa. Però després hi ha una estrofa que diu... La vaca negra dona llet blanca. Jo en aquell moment, i durant molts anys, no vaig entendre què vol dir...
1: Què deia el Xesco, eh?
0: Què vol dir que la vaca negra dona llet blanca? I després, al cap dels anys, un dia, amb un recés, vaig tenir una mena d'il·luminació i vaig pensar, ara ja sé què vol dir. Vol dir que, malgrat jo tinc els meus límits, puc donar coses maques als altres. Puc aportar el bé. No seré perfecte, no? Si ho diguéssim en llenguatge teològic, doncs jo amb els meus pecats, però malgrat sigui pecadora, perquè doncs, no sempre fas les coses com les voldries fer, puc generar bé, puc generar comunió, puc aportar als altres, puc escoltar, acollir, donar. I aquest és el punt que em va obrir. I moltes vegades faig recessos en què poso aquesta cançó, no? Primer que tot, estima. Si estimes, com deia Sant Agustí, estima i fes el que vulguis, una mica, no? Doncs, si estimes, les coses es veuen d'una altra manera.
1: Doncs escoltem una mica el poeta de La vaca negra que dona llet blanca, Xesco Boix.

0: Que repica ben fort. Ara, Gemma, fes el selfie, eh? Tu ves fent, jo et vaig preguntant. Ens acaba de fer un selfie aquí, sort Gemma Morató. Ara ens deies, no?, que escoltaves el Xesco a això, quan eres jove, infant...
1: Adolescent, adolescent.
0: Sí, perquè tu ets de principis dels 70, és més o menys quan ell... Ets d'aquesta generació que es va criar escoltant-lo amb ell. També ens has dit que ets de Reus. Quins records tens d'aquells Reus dels anys 70, on tu et cries?
1: Mira, tinc el record dels Reus, que espero que encara sigui el que és ara, no? I, bueno, crec que sí. Un Reus emprenedor, que la gent es coneix, que sempre hi ha ganes de fer coses, de molta cultura, de molt de comerç, en el meu cas de fer teatre, de fer molts anys teatre a l'escola, i ara t'explicaré una anècdota. Resulta que ara fa 60 anys que a la meva escola es fan pastorets. Mm. I van demanar, a partir dels 50 anys, gent que havien fet pastorets

0: per fer una representació pel desembre que ve, no? I m'he apuntat a tornar a fer Els Pastorets. Clar que sí. I de Rovelló, que és el paper que vaig fer, no? I, per tant, he retrobat aquell Reus... això de cultura, de tradició, de gent que s'ho passa bé, de que s'ajunta, de que pots passejar per Reus, etc.
1: Quan tens la funció, que vindrem?
0: Espera't, ara no sé si és el 12 de desembre.
1: Bé, teniu temps per assajar. I a tu, Gemma, quan de petita et preguntaven què vols ser de gran, tu què deies?
0: Doncs jo no recordo haver dit res. Perquè pensa que jo amb 15 anys ja deia que volia ser monja.
1: I amb 7, 8?
0: No me'n recordo. No...
1: A casa què es dedicaven?
0: Bueno, el meu pare va ser director de banc tota la vida i després va ser regidor a l'Ajuntament de Reus. La meva mare, a part d'un temps de tenir una botiga i ser molt bona costurera, d'això no... La veritat que no tinc idea. Sí que de més gran ja tenia el tema del periodisme molt ficat.
1: Primer va arribar la teologia o primer va arribar...
0: Mira, jo vaig entrar amb 18 anys. Just havia començat primer de magisteri. Vaig fer magisteri d'educació especial. Un cop vaig acabar magisteri vaig fer periodisme.
1: Coroi, tu.
0: Després de fer periodisme, entremig treballant, vaig fer teologia i després em vaig doctorar en humanitats. O sigui que...
1: I no
0: m'agradava estudiar.
1: Fixa't tu.
0: Això perquè s'animen si els que ara diuen, i això d'estudiar, no m'agradava.
1: Que de fet tens diferents tasques relacionades amb la comunicació, perquè ets la coordinadora digital de la teva congregació a 38 països, també ets professora universitària de comunicació, diria que també tens la banya posada en revistes, en ràdios... Quina marxa porta, Gemma? Vida molt activa,
0: Sí, molt activa.
1: També, a part de comunicació, crec que també imparteixes matèria religiosa?
0: Sí, dono teologia moral a l'Institut Superior de Ciències Religioses d'Don Bosco, on dono totes les morals, moral fonamental, personal, social, dono pedagogia i mitjans de comunicació. I a la Facultat Blanquerna de Comunicació dono, com he dit abans, aquesta... que és comunicació, cultura i espiritualitat. I també aquest any, aquest curs que ara acabem, he donat història social a educació social de la Pere Tarrés.
1: Que on dones ciències religioses, els teus alumnes són tots creients o no té per què?
0: Sí, no tindria per què, però en el cas
1: tots.
0: Normalment són religiosos o religioses en formació. Després també hi ha laics, que són professors d'escoles religioses, que volen ser doncs, professors de religió o portar la pastoral de l'escola, i per tant hi ha gent una mica de totes les edats, família i creients, doncs, que es formen més per poder transmetre l'Evangeli.
1: Que crec que en aquestes classes el que deixes molt clar, això he llegit almenys en els teus alumnes, és que els creients no són millors que els laics.
0: No, a veure, ui. Sí, els laics també són creients.
1: Vols dir que
0: els religiosos
1: sí.
0: No són millors que els laics? No, clar, tots som fills de Déu, tots tenim la mateixa dignitat.
1: Tots és tots.
0: I tots, com va dir el Papa Francesc a la Jornada de Joves de Portugal, tots i tots. Aquí cap tothom. Aquest és el missatge de Jesús. No em separis creients i no creients. Tota persona de bona voluntat que vol el bé de l'altre, ni que no ho sàpi, té Déu al seu costat.
1: Ni que no ho sàpiga, Ni que no el vulgui.
0: Ni que no el vulgui. I com que no el vol, Déu ho respecta. Que aquest és el punt de la llibertat, que Déu mai ens prendrà la llibertat. Sempre som nosaltres que estem oberts a dir, ei, Déu, hi ets o no hi ets? M'ajudes o no m'ajudes? Em dones fe o no me la dones?
1: Sí, ell ho respecta, però allà està,
0: Allà està. Bueno, allà està esperant si volem anar o no.
1: Si despertes o no despertes.
0: La llibertat.
1: Doncs, Gemma, arribats a aquest punt, crec que ha arribat l'hora que soni la cançó que parla del teu color preferit, és a dir, el color...
0: Esperança.
1: Esperança.

0: peça de l'argentí Diego Torres, sonant al llapis de memòria de Sor Gemma Morató, que és un tema publicat l'any 2001, quan a l'Argentina doncs, estava enmig de la greu crisi del Corralito. Ara bé, Gemma, amb els anys aquesta cançó doncs, ha traspassat totes les fronteres i ja no parla només d'aquella trista situació, sinó que ja és un himne de resiliència universal, no diríem, que hi fa, entenc que va per aquí, no? Pel que l'has escollit pel teu llapis de memòria.
1: Doncs és una cançó que a vegades cantem en trobades amb germanes o a l'escola i crec que és molt potent, és molt forta, no? I és un crit de dir aquest treure'ns la por. La por és molt mala consellera. Hi ha gent que li agrada mantenir la gent amb por. I, per tant, aquest treure's la por, aquest de dir no, l'esperança de que tot serà millor, de que ho podem fer millor, de que podem fer un món millor, de que podem fer un món que torni a ser més humà. I no una mica el que va passar al Covid, no? Havíem de ser molt solidaris, però el paper de vàter tot a casa meva. Llavors, una mica... aquesta esperança de que entre tots puguem doncs no dividir, sinó sumar.
0: Tu la conserves, l'esperança?
1: Jo sí. És l'últim que es perd, diuen, no? Doncs encara no l'he perduda.
0: Diuen que és el sentit de l'humor, eh?
1: Ah, mira.
0: Això em deien, que primer va l'esperança, després el sentit de l'humor.
1: Ah, doncs mira, deuen anar de la mà.
0: Que a tot això, Gemma, que això t'ho pregunto en matèria de periodista, penses que, que les comunitats religioses en general es comuniquen bé? De portes en fora?
1: Ui, no. Els costa molt. Justament l'any passat vaig donar una conferència a Madrid als responsables de comunicació de les congregacions religioses i era sobre el silenci comunicatiu que moltes congregacions tenen. És veritat que hi ha moltes congregacions que han aconseguit un equip de comunicació i funcionen molt bé, que tenen un cap de premsa, i per tant hi ha un interlocutor, però n'hi ha d'altres que els hi costa molt de veure que aquest punt comunicatiu és vital avui dia per existir, no? I que, bueno, s'hauria de tenir. Ja dic, hi ha dominics, jesuïtes, salesians, tenen bons equips de comunicació molt potents, amb periodistes professionals, però altres congregacions els hi costa més. Encara hi ha d'això de... O s'han enganxat els dits, eh? També hi ha molta gent d'església que amb els periodistes s'han enganxat els dits. S'han sentit tergiversats, no entesos. Tu perquè tens un programa xulíssim que dura una hora, però normalment els 30 segons de titular a vegades poden fer molt de mal amb una cosa que a lo millor necessita una explicació més llarga.
0: Tu has escrit molt sobre vida consagrada, comunicació i espiritualitat. I també vas escriure un informe titulat Caminos para sanar toda situación de abuso.
1: Efectivament.
0: De què anava això?
1: Doncs dels abusos a l'Església, sobretot dels abusos de poder i de consciència, no tant els sexuals, perquè estan com més estudiats, i a més, jo parteixo de que quan s'arriba a un abús sexual ja hi ha hagut un abús de poder o de consciència, i per tant el primer que s'ha de veure és com parem els abusos de poder i de consciència dins l'Església i dins la societat. Jo vaig anar al Parlament de Catalunya el tema aquest dels abusos de l'Església, que al final és de l'Església i de tothom, i mirant les estadístiques, els de l'Església són molt petits al costat de... Me sembla que era una barbaritat, un 70 i pico per cent d'abusos en les famílies.
0: Sí, sí, clar, però l'Església...
1: L'Església ha de predicar amb l'exemple.
0: Evidentment.
1: Exacte. Llavors, bueno, és tot un tema de reconèixer que hi ha hagut gent que ho ha fet molt malament. I una cosa que a mi em crida l'atenció i que m'impacta molt i em fa patir molt, i no m'ho callo, que és que encara avui n'hi hagi. Clar, un arriba a la conclusió de que qui fa un abús avui dia hi ha alguna cosa que no funciona, perquè és que si no s'entén, no? Evidentment, hauríem de predicar amb l'exemple. Jo crec que el papa francès ja va començar amb política de tolerància zero.
0: Hi ha hagut un canvi comunicatiu també al respecte.
1: Sí, jo crec que ja hi ha menys vergonya. menys vergonya en el sentit de que durant molts anys era salvar la institució i no la persona.
0: Sí, però clar, si feies això, el silenci l'únic que feia era posar tothom al mateix sac. Exacte. No era l'Església el que feia això, i no és aquest, és l'altre i és el de més enllà.
1: Sí.
0: O la de més enllà.
1: Exacte. I un altre dels patiments, diguéssim, és que hem d'assumir els pecats des de no sé quan perquè jo formo part de l'Església, no? Això a vegades tampoc és just perquè... això que veus a les xarxes de tanta ràbia, no? Tota l'Església és dolenta. No, perdoni, tota l'Església no és dolenta. Fem coses bones, intentem fer coses bones.
0: Com dius tu, hi ha de tot, no?
1: La vinya del Senyor.
0: Que d'aquí també has escrit molt, és del Papa, de Lleó XIV. N'has escrit, crec que portes dos llibres.
1: Sí.
0: Un d'ells, pel que he llegit, el vas escriure en 3 dies.
1: Efectivament.
0: Com s'escriu un llibre en 3 dies, Gemma?
1: Doncs, bueno, el vaig escriure. La veritat és que va ser reptes periodístics que et sorgeixen i una editorial dels Estats Units, que ni els conec ni els he vist mai, eh? Me van oferir un contracte de dir, mira, des que surti el Papa al balcó de la Vemus Papam, tens 3 dies per entregar-nos un llibre, que avui mirava i són 115 pàgines. I dius... Ho mirava avui perquè ahir vaig rebre el primer premi d'aquest llibre als Estats Units.
0: M'ho van
1: notificar, no? I ho vaig fer. Ho vaig fer a partir d'un tema molt curiós, que no se n'ha parlat gaire, que és el primer papa que coneixem que va sortir a la Vemus Papam amb un discurs escrit. I d'aquell discurs vaig treure 10 capítols i els vaig anar desgranant a partir... La meva tesi doctoral és sobre història del periodisme i religió en el Full Dominical de Barcelona, que és de 1896. Llavors vaig buscar els fulls dominicals, fulls dominicals són aquests fullets que es reparteixen el diumenge a les parròquies, a Chiclayo, al Perú, a veure què escrivia el bisbe Pere Bosch, no? I a partir d'aquí vaig anant trobant el fil conductor del que ara és el papa i que crec que segueix sent aquell missioner de Chiclayo, no?
0: I creus que portava el discurs perquè ja ella s'olorava que això anava bé i per si de cas... Saps com un actor que està nominat a millor actor i diu, jo em preparo el discurs...
1: No, jo crec que per això va tardar tant en sortir.
0: Ah, va dir, doneu-me una estona que vaig a escriure
1: bé... Perquè vam estar molta estona esperant des de la fumata blanca fins que va sortir. No era normal tanta estona per vestir-lo.
0: Ara ho entenem tot. Que, a més, ve una editorial nord-americana que no coneixes de res a proposar-te això i surt un papa nord-americà.
1: Això ja és... No, me va agafar una mica de mal d'estómac, eh? Però bé, mira, al final la vida és així i ara n'he escrit una altra, però a Claret en català, o sigui que...
0: Bé, però aquí és una mostra més del que diu aquesta cançó de Rubén Blades, no?, amb la que acabarem, que sorpreses té de la vida. Quina sorpresa més t'ha donat la vida, a més d'això, no? D'escriure un llibre per una editorial nord-americana i que, pam, surti un papa nord-americà.
1: Mira, jo crec molt en la providència i moltes coses que he anat pensant al llarg de la meva vida al final s'han donat, no? Jo vaig acabar periodisme i pensava, ai, m'agradaria treballar en algun mitjà d'església. I vaig acabar sent subdirectora de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Vull dir... que hi ha hagut moltes coses
0: moltes
1: a la meva vida.
0: Moltes sorpreses positives.
1: Sí. Jo crec que des que tinc ús de raó, la tornada d'aquesta cançó me defineix.
0: Doncs tanquem amb Pedro Navaja. Sor Gemma Morató, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, Jordi. Molt xulo.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Pol Llergo a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar l'últim Llavis de Memòria d'aquesta temporada. Demà us explico millor de què va això. Que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Rubén Blades.

0: Avui, al balcó, parlem amb Antoni Bassas minuts abans d'entrar a l'acte de la Sagrada Família. I després, la nostra historiadora Irene Cordón ens descobreix qui era Alexandre el Gran.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: L'Aset Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Ana Puigvoltes.
0: Milers de persones són ara mateix al carrer Rosselló de l'Eixample de Barcelona esperant que hi passi el Papa Mòbil, camí de la Sagrada Família, on presidirà en poca estona una missa solemne i on beneirà la Torre de Jesús.
1: Ara mateix estem veient els reis Felip i Letícia que acaben d'arribar a les portes de la Sagrada Família on estan conversant amb el president espanyol Pedro Sánchez, amb la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre el papa recorre el carrer Rosselló amb el seu papamòbil a punt d'arribar en aquest temple. És el segon dia en què la ciutat s'ha hagut d'adaptar a la visita de Lleó 14. De fet, des d'aquí, ja la redacció del carrer Casp, estem escoltant els clàxons de conductors atrapats per tots aquests talls. Hi ha 9 illes de l'Eixample totalment tallades. Hi ha carrers, tots aquests carrers perpendiculars a Rosselló, des de Passeig de Gràcia també tallats. Per tant, en fi, la visita està afectant i molt tota aquesta zona de l'Eixample.
0: Enmig d'aquesta multitud hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, com estàs?
2: Hola, Anna, bona tarda.
0: No sé en quin punt deus estar, ni si pots anar seguint paral·lelament al Papamòbil. Imagino que impossible.
2: Mira, ara mateix estic a l'encreuament de Rosselló amb Girona. És el tercer encreuament al que arribo perquè estic accelerant entre cantonada i cantonada per tornar a atrapar el papa, que ha sortit des del Passeig de Gràcia. Ja veieu que se m'acaba l'aire perquè he hagut d'esprintar entre cantonada i cantonada per arribar-hi. Ha començat molt ràpid el papa amb el papamòbil en aquest trajecte cap a la Sagrada Família perquè havia de sortir a 6:45 de i ha acabat sortint quan faltaven 10 minuts per les 7, de manera que ha hagut de retallar distàncies, ha anat molt de pressa. Jo crec que se n'han adonat que estaven anant massa de pressa.
0: Mira, tant respirar i se'ns ha tallat. Jo li volia demanar, he vist que el papa segueix beneint nens, és a dir, que això fa alentir, perquè un altre cop els cossos de seguretat enganxen nadons, li porten i tornen a les seves famílies.
1: Mira, la Laura Polo del Fot també està en un altre d'aquests punts del papamòbil. Laura, crec que tu just estàs en el punt on hi ha el pontífex ara amb el papamòbil. Ara veiem que estava beneint un altre nadó, no?
3: Hola, sí, aquí està ara mateix beneint un nadó. Jo no ho veig, però sí que és veritat que la gent s'ha posat a cridar ara mateix. Estic darrere de 8 files de gent amb els mòbils ben amunt, gravant-ho tot, fins i tot alguns fan videotrucades per ensenyar aquesta arribada del papa als seus familiars que no estan aquí. I la veritat és que ja us dic, està passant la comitiva, molts crits, gent molt emocionada, saludant, nens sobre les escales, gent fent fins i tot un pilar per veure el papa, o sigui que la veritat és que l'ambient està amb molta emoció per l'arribada del papa en aquest punt, que estic bastant a prop del Ferran, crec, l'encreuament entre Rosselló i Girona.
0: Ara saludem, després et tornem a recuperar, Laura, gràcies. Ferran, recupera l'alè, no sé ara on, si t'has pogut apretar, estaves esprintant, m'has dit, i t'estava preguntant pels nadons, que clar, costa molt de veure perquè no sé quina fila estàs.
2: Costa de veure, he vist que hi ha algunes zones reservades per mobilitat reduïda, hi ha persones amb cadira de rodes i també alguns cotxets, però bé, avui sembla pràcticament impossible, almenys des del meu punt de vista, que el papa pugui agafar cap nadó. Hi ha fileres de Mossos d'Esquadra cada 3 metres que no permeten a cap persona apropar-se ni mínimament al papa mòbil, de manera que el ritme d'avui com a mínim és més accelerat el d'altres moments d'aquesta visita del papa i fa molt més complicat que es pugui aturar amb una persona concreta o un nadó, però bé, porta més de 100, no? Hi ha
0: penedits,
2: o sigui que vés a saber, potser tot és possible.
0: Què li estan cridant? Escoltes alguna proclama, algunes cançons?
2: Sí, la proclama estrella és esta és la juventud del papa, que ho canten que moltes persones joves amb banderes vaticanistes i vaja, molt entregades, moltíssimes noies sobretot. També cridaven en el moment de just quan ha arribat i s'ha pujat el papamòbil, estaven cridant el papa ja està aquí. Hi ha càntics molt enginyosos, però sobretot són aquests dos, els que més es repeteixen. De fet, Anna, mira, ara mateix està arribant el papamòbil,
0: sí?
2: En aquest encreuament del carrer Girona. No sé si ja es percep per el so ambient de les persones una mica atabalades. Tothom treu els mòbils ara mateix, cosa que encara fa més difícil veure'l, per als que som...
0: Clar, clar, és una pantalla natural. Perdem en Ferran a mesura que s'apropa.
1: La Laura Pons és just ja al punt de la Sagrada Família on ha d'arribar aquest papamòbil. Recordem que és aproximadament d'aquí a 15 minuts quan el pontífex ha d'arribar allà. Laura Pons, ets on acaba l'Avinguda Gaudí. Com estan ubicats aquí la gent Hola. Que vol veure el Papa a l'arribar?
4: Hola, Laura. A veure, estic ara mateix a la façana del Naixement, al davant. O sigui, la façana del Naixement és la que queda, si mirem a la muntanya, si mirem cap al Tibidabo, a mà dreta de la Sagrada Família, és a dir, al costat Besòs. I aquí el que ha fet l'organització és instal·lar pantalles gegants i cadires perquè un total de 4.000 persones, l'aforament... És l'aforament, eh? Aquest 4.000 persones a l'exterior són 4.000 dins i 4.000 fora. Doncs 4.000 persones a fora que puguin seguir en directe aquesta missa que protagonitzarà el Pontífex quan arribi aproximadament, no sé, d'aquí un quart d'hora, dèieu. No tinc el càlcul.
0: Un quart d'hora, sí, un quart d'hora.
1: Ai, exacte.
4: Doncs el que fan aquí els peregrins, els fidels, els seguidors de Lleó 14 que han vingut d'arreu, hi ha gent del país però també de fora, són perfils i edats molt diferents, és un públic molt transversal, això sí, tots seguidors de l'Església Catòlica, creients, que estan emocionadíssims per veure el Papa. Hem parlat, de fet, fa uns minuts amb alguns d'ells que ja estan aquí sentats esperant i això és el que ens deien.
5: Nos sentimos emocionados, que con, la verdad es que con mucha ilusión de ver al Papa.
6: Pues verlo me hace ilusión, porque me cae muy bien.
7: Pues mira, l'espectacle, em ve de gust veure que es faci de nit i veure com s'il·lumina.
8: Pues muchísima ilusión de ver al Papa, la verdad que es un honor para nosotros, y cada vez más hay una comunidad más grande de jóvenes, y al final el Papa, yo creo que esto no va de ideologías, sino de sentimiento humano, ¿no? Y eso, te queremos, Papa.
4: És gent que ha arribat aquí cap a les 4 de la tarda, Anna, sí. Joan, que és quan s'han obert l'accés a aquestes portes a l'esplanada que hi ha aquí davant del temple de la Sagrada Família. Per sort, ara mateix els núvols ajuden a no passar calor. Mm. Prou bé, us he de dir, de temperatura. Fins i tot necessitaríem un jerseiet ara mateix. Així que bueno, tot preparat aquí per rebre...
0: Amb kit de benvinguda, Laura. Hi havia
4: kit
0: de benvinguda que ens has mostrat abans a la redacció.
4: Sí, ens han donat un cançoner, un llibret, on hi ha tota la missa i totes les cançons que es duran a terme.
1: Vaja.
0: La perdem. Crec que hi ha en Ferran Dalmau. Això avui és complicat. Ferran, acaba la frase que tenies abans, que no hem pogut escoltar-te.
9: Hola, Anna, què tal?
1: Crec que això ja va cap a...
0: Això va ràpid,
9: ara. A mitges de dir, però bé, el Papa està ara mateix aquí, al meu costat. Està ara mateix el Papa aquí.
1: Deixem-ho, perquè està sent molt difícil, això.
9: Meu...
1: No et sentim, Ferran. En fi, la previsió és que el Papa arribi d'aquí 10 minuts ja al temple de la Sagrada Família, quan hi entri, saludi totes les autoritats. Ara veiem els Reis, també veiem el president espanyol Pedro Sánchez, la presidenta del Congrés, també el president de la Generalitat Salvador Illa i Jaume Collboni, i tots per aquest inici a partir de les 7:20, que el Papa, per cert, abans anirà fins a la tomba de Gaudí, a la cripta, per fer una oració i després ja començarà aquest acte que ha de culminar amb aquesta inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: Jo volia parlar amb un veí de la Sagrada Família. Realment aquests veïns estan aguantant estoicament aquesta visita. Ells han de fer vida normal, n'han hagut de fer, han sortit a treballar, si no han pogut teletreballar, anar a comprar, dur i recollir nens a les escoles o anar a la cooperativa de consum. És el cas de l'arquitecte Joan Vitòria. Ell viu al carrer Sicília, davant la Basílica. De fet, el veiem al País Semanal regant les plantes amb unes vistes privilegiades. I creiem que ha pogut arribar a la cooperativa, però és la peripècia d'un veí com es mou amb tot aquest caos. Joan, com estàs?
10: Hola, què tal? Bé, em sentiu bé?
0: Sí, has pogut arribar a la cooperativa?
10: Sí. Sí, sí.
0: Com
10: sí,
0: t'ho has
10: fet? Sí, una mica més de volta, però... No, bueno, es podia circular a peu bastant bé, vull dir, podies... Malgrat la gentada, el problema era la gentada, però vull dir que, excepte Mallorca, que estava tallat completament, la resta, doncs no, he pogut arribar a les cooperatives sense problema, passant pel carrer València... o sigui que res, no he tingut massa problema, ni per tornar de la feina, ni per venir fins aquí ara.
1: I viure dins d'aquestes 9 illes que avui estaven totalment blindades, aquestes últimes hores, com han estat? Has tingut dificultats per fer la teva vida normal?
10: Bueno, no, perquè em moc a peu o en bicicleta i amb això no he tingut cap mena de problema. Major problema és que han mogut tots els contenidors i que els han allunyat bastant de la casa i, per tant, doncs, bueno, per anar a llançar la brossa sí que he hagut de fer quatre illes o així per trobar un contenidor.
0: Home,
10: o els contenidors.
0: Quatre illes, no està mal. Trobo resignat i jo deia estoicament, ho heu resistit. Demà tens ganes que arribi o no?
10: Si tinc ganes que arribi demà?
0: Sí.
10: Bueno, sí, clar, que torni a la normalitat. No sé, ni tot això és un muntatge que no m'interessa gaire, no? Aquest home no sé qui és, diguem-ne, i per tant, que hi hagi tots aquests canvis al barri, doncs sí, clar, t'afecta mínimament, encara que sigui. És una moguda molt grossa que això, que amb mi no va, per tant...
0: Yeah.
10: Sí, doncs, que torni a la normalitat.
0: Joan, que compris a la cooperativa. Gràcies per representar els veïns de la Sagrada Família. I ens ha quedat la Laura...
10: Gràcies.
0: Adéu.
10: Vinga, adéu.
0: La Laura Pons, que la tenim, que ens estava explicant el kit, i jo li volia preguntar que també hi ha en algun balcó una pancarta curiosa.
4: Sí, sí. Els balcons, Anna, efectivament una anècdota, que hi ha hagut un moment aquí que en l'edifici que fa cantonada, al costat muntanya, al carrer Provença amb Avinguda Gaudí, hem vist com uns veïns han penjat una pancarta que estava dirigida al Papa, deia literalment la pancarta, Lleó 14, recupere el Valle de los Caídos. I clar, amb aquesta pancarta doncs, hi ha hagut un moment de tensió amb els veïns que xiulaven contra els altres veïns que posaven la pancarta, però finalment la bona notícia hem vist que una gent de paisà pujava en aquest quart pis d'aquest edifici que fa cantonada just aquí davant de la Sagrada Família i tallava amb unes tisores aquesta pancarta, l'han retirat, fet que han celebrat la majoria dels espectadors. Ara mateix, Anna, per cert, també,
0: sí?
4: Una altra curiositat, estem rebent instruccions dels organitzadors, perquè diuen membres d'aquesta organització de l'Arcabisbat de Barcelona que aquest és un esdeveniment participatiu. Estan, per exemple, ara mateix veiem que estan repartint unes espelmes verticals, blanques, que haurem d'encendre quan es faci fosc, i a més haurem de fer també com una coreografia, ens faran aixecar per torns, volen que sigui com un espectacle de llums que a mesura que es faci fos, doncs nosaltres puguem encendre aquestes espelmes. Això per una banda, i també hi haurà un altre moment que veurem si és caòtic o no, perquè, clar, hi haurà el moment de la comunió, de qui tothom vulgui, doncs pugui aixecar-se i rebre aquesta comunió. Com es fa això? Perquè aquí som 4.000 a fora d'aquesta façana del naixement de la Sagrada Família, així que veurem com ens ho fem tots plegats per aixecar-se els qui vulguin i fer aquesta comunió.
0: Gràcies, Laura. Pren-te la coreografia, doncs. Ja no m'ha escoltat.
1: Que pensem que ahir a les darreres hores han sortit alguns vídeos en el que es veu com s'ha assajat tot l'espectacle d'il·luminació en el moment aquest, que serà cap a 9:45 del vespre, que ja sigui fosc, per aquesta gran benedicció de la Torre de Jesús amb el Papa des de fora, que serà el moment més important i més culminant d'aquesta jornada d'avui aquí a la Sagrada Família.
0: Doncs els nostres companys, que la Laura Pons, en Ferran Dalmau, la Polo del Foc, que si necessiten explicar alguna cosa, tenen els micròfons oberts.

0: Cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: Les 7 i 14, la visita del papa ha despertat més enllà dels que viuen els creients i seguidors del papa tota mena de sentiments i reaccions a les que el balcó també vol escoltar avui. Són molts els col·lectius que senten que l'Església els dona l'esquena i no veu, no entén, la realitat actual i el dia a dia de molts ciutadans. Aquí al meu costat hi ha en Miquel Hurtado. Com estàs, Miquel?
2: Bé, gràcies.
1: T'he vist molt seriós escoltant tota aquesta rua, si li podem dir d'alguna manera.
2: Bueno, és que no havia passat des de fa 15 anys, em sembla. Crida l'atenció, no?, de que un país que té tant pes en el catolicisme com Espanya hi hagi tanta diferència entre un viatge i l'altre.
1: En Miquel va ser el primer que va denunciar els abusos comesos a Montserrat. Aquest matí ha estat allà, ens ho explicarà. Hi ha també aquí la Isabel Alonso, va presidir l'associació Dret a Morir Dignament i actualment és vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Com estàs, Isabel?
3: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: I recuperant la Laura Polo Delfó, ella és al carrer, és amb l'Anna Barba, del SEM La Veu. On ets ara, Laura?
4: Doncs estic aquí a l'encreuament entre Rosselló i Girona i he vingut aquí perquè aquest col·lectiu, el SEM La Veu, està aquí esperant el papa. De fet, han vingut amb una pancarta molt gran on hi diu "per una església feminista" i quan ha arribat el papa s'han posat a cridar, que de fet en aquell moment estava tot en silenci, per la igualtat al SEM La Veu. I la veritat és que ha sigut un moment molt seu i, bueno, ells, com bé diu el seu nom i el que han fet, doncs lluiten per una església feminista que inclogui pues, tant dones com la comunitat LGTBI. I aquí tinc a l'Anna Barba al meu costat. Hola, Anna.
1: Hola, Anna, com estàs? Els tres us vull preguntar, després de totes aquestes hores del papa a Catalunya, com us sentiu? Quin sentiment predomina en vosaltres? Miquel, què diries?
2: Jo crec que és una ocasió perduda, no? Perquè crida molt l'atenció que el papa vagi a la zona zero de la pederàstia clèrica de Catalunya, que és l'abadia de Montserrat, on hi han hagut 15 víctimes, 3 agressors i 3 abats encobridors, i tothom estava expectant de si parlaria de pederàstia o no, i ha sigut incapaç de nombrar l'elefant a l'habitació i d'agafar el toro por los cuernos, no? Com ho dicen en espanyol.
1: Ocasió perduda, diu a Miquel. Anna, quina
3: jo,
1: sensació tens?
3: Jo, en el meu cas...
1: Perdona, Isabel.
3: Sí, preocupació. Preocupació en el sentit que estic veient coses que a mi em recorden el franquisme, el catolicisme. Benedició de trens, sotanes al Congreso de los Diputats, que resulta que em sonen a mi, és que jo tinc 72 anys, jo tenia 22 anys quan va morir Franco, i per mi veure sotanes al Congreso de los Diputats em sona als diputats, procuradores en cortes que anomenava directament el caudillo, entre cometes, caudillo, que sempre recordo que és el mateix que Führer i que Duce. És exactament la mateixa paraula. Per mi, el sentiment és preocupació per veure imatges que pensava que eren només del nacionalcatolicisme.
1: Preocupació, diu la Isabel. Anna, en el teu cas, quin sentiment predomina? Com t'has sentit aquests dies?
5: Doncs nosaltres ho vivim amb molta il·lusió per l'oportunitat que suposa per totes nosaltres mostrar que l'Església és una Església diversa, que estem en contra de tot tipus d'abús de poder, de clericalisme dins l'Església i voler visibilitzar que nosaltres també som Església, som poble de Déu, i això ja el Concili Vaticà II ho va ratificar, no? Que l'Església és de totes i tots els que hi som presents.
1: M'acompanyen aquí l'estudi amb dades per falcar aquesta realitat de la que estem parlant. L'Oriol Soler i l'Andrea Villòria, com esteu?
6: Hola, què tal?
7: Anna, bona tarda.
1: Aquí, com veieu, tres representants de col·lectius, però aquests dies hem escoltat i vist milers de feligresos, els tenim ara als carrers, que poden fer-nos pensar que són molts més els creients de les dades que tenim realment a Catalunya. Quasi la meitat de la població es considera no religiosa.
6: Sí, és pràcticament 50-50. Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com a agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Això situa Catalunya com la segona comunitat autònoma de l'Estat amb menys feligresos, només per darrere per unes dècimes del País Basc. Alguns exemples d'això, doncs, a l'actualitat els casaments, la immensa majoria, no són per l'Església. Els Casaments religiosos no arriben ni al 9%, són un 8,8. La immensa majoria ja són civils i només 4 de cada 10 alumnes de primària i secundària trien estudiar religió. Entre els alumnes de batxillerat és només un 9%.
1: Un 9%. Si mirem les dades dels que sí professen una religió, veiem que els més practicants no són els catòlics, sinó els musulmans o els evangèlics.
6: En aquest cas són dades del baròmetre de religiositat del govern de la Generalitat que apunten que un 47% dels catalans, per tant, en aquest cas menys de la meitat, resen. Ho fan 9 de cada 10 musulmans, 8 de cada 10 evangèlics i menys de la meitat dels catòlics. I això tenint en compte que l'Església Catòlica s'ha mantingut molt aquí a casa nostra, en part gràcies a la immigració. És el que ens deia la Mar Griera, que és investigadora a la Universitat Autònoma i experta justament en religions.
7: Molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines, la parròquia filipina. El Raval és una parròquia importantíssima.
6: La parròquia de Sant Agustí, que és justament on ha fet parada el pontífex aquesta tarda.
1: On ha fet parada també és a Montserrat. Miquel, ho deies ara, tu has estat a Montserrat, la zona zero, ho recordaves, 15 menors vau patir abusos fa 20 anys, i has tornat a reclamar una reparació. Has tornat a reclamar una reparació. Com hauria de ser aquesta reparació? Com, què t'hagués satisfet realment?
2: Jo crec que hi ha que ser pragmàtic, no? És a dir, Montserrat és una institució mil·lenària, té molt de pes a Catalunya, continuarà existint, però el que no es pot pretendre és que només té llums i no ombres. Ja ho vam viure amb la celebració del mil·lenari, que la mesa del Parlament, de forma molt polèmica, va atorgar la medalla d'or al mèrit extraordinari a l'Abadia de Montserrat, que és una institució que des que va esclatar l'escàndol el 2019 es nega repetidament a reparar les víctimes. Ells diuen que, a menys que hi hagi sentència judicial, no tenen cap obligació moral de fer-se càrrec del dany que ha causat. Llavors, nosaltres, o sigui, jo personalment, el que he demanat ja múltiples vegades ha sigut, primer, s'hauria d'haver aprovat un pla integral de reparació el 2019, quan van reconèixer que el meu agressor va ser un depredador sexual i pederasta, que inclogués la part econòmica, perquè els abusos tenen conseqüències molt greus i moltes víctimes tenen seqüeles i les teràpies tothom sabem que són molt cares. I segon, una reparació simbòlica. Si s'hagués fet un monument a la pederàstia clerical a Montserrat, quan es va celebrar el mil·lenari, ara que ve el papa, es podia haver inclòs, dintre del calendari d'actes, un homenatge públic a les víctimes de pederàstia clerical catalana, amb l'assistència del papa, amb l'assistència del president de la Generalitat, amb l'assistència de les víctimes, perquè ja li agrada reunir-se amb víctimes de forma privada, però no de forma pública, i després d'acabar aquest acte d'homenatge, en què es reconeixen les greus vulneracions de drets humans que s'han comès, i es fa un compromís de que això no es torni a repetir, doncs ja es fa la celebració del mil·lenari, ja el papa fa l'avent religiós que hagi de fer i s'integra la llum i l'ombra. El que no es pot fer és eliminar les víctimes de la història oficial de Catalunya.
1: Miquel, tu ara has parlat de teràpia. Tu n'has fet, ho has explicat en reiterades ocasions, emocionalment, perquè t'has escoltat moltíssim les paraules del papa. Hi ha alguna cosa que t'hagi ferit especialment?
2: Bueno, és que és un acte de violència institucional. Es parla molt de la violència individual, no?, de la que cometen els agressors sexuals, però quan hi ha encobriment, quan hi ha negació, quan hi ha minimització per part de la institució, dels màxims líders de la institució, ja no és una violència de l'individu, ja és una violència de la institució. Llavors, van patir una agressió institucional per part del Parlament de Catalunya quan li van donar la medalla d'or a Montserrat, sabent perfectament que encara no havia reparat les víctimes, i hem sofert una nova agressió, una nova violència institucional, en aquest cas per al Vaticà, que sabien perfectament que les víctimes no havien sigut reparades, perquè bueno, amb els actes que hem fet l'última setmana jo crec que s'enterarà tot Espanya.
1: Seguiràs demanant parlar tu personalment amb el papa?
2: El que jo crec que és preocupant és aquest és el primer viatge gran del papa en un país occidental. O sigui, està generant doctrina de com serà el seu mandat. Que gestioni tan malament un cas tan sagnant és molt preocupant, perquè si gestiona tan malament el cas Montserrat, com gestionarà la resta de casos a la resta del món?
1: A Catalunya s'han denunciat més de 100 casos de pederastes de l'Església Catòlica, 105 homes que formaven part de l'Església i que van abusar de víctimes, majoritàriament menors, i aquesta és només la xifra que coneixem, perquè segons els experts, només el 10% de les víctimes, Andrea, s'atreveix a denunciar.
6: Sí, són les dades del recompte més oficial que tenim, que és el del Defensor del Poble, que compta els casos de víctimes que s'hi van adreçar directament, les que ha recollit en els darrers anys el diari El País i també els casos que ha reconegut l'Església Catalana. I aquí la implicació ha estat molt desigual, perquè l'arxidiòcesi de Vic, per exemple, mai va respondre a les preguntes del Defensor del Poble, però en canvi Tarragona i Girona van ser les primeres de tot l'Estat a donar informació. L'informe calcula que aproximadament l'1,1% de tota la població és víctima d'aquests abusos, i això, traduït a les dades de Catalunya, serien 92.000 persones, 92.000 víctimes catalanes.
1: A Catalunya, l'Església ha reconegut abusos a més de 50 institucions diferents.
6: I es poden consultar totes en aquest document del Defensor del Poble. Impossible citar-les totes ara mateix, però perquè us en feu una idea. Hi ha parròquies com la d'Alella, Vilobí d'Onyà, Gualba, Borgunyà, Cambrils, Santana, Badalona, Sant Miquel d'Alcanar, Sant Valentí de Terrassa, Santa Tecla o Santo Tomàs d'Aquino a Barcelona. També seminaris, ermites, catedrals o centres esportius, com per exemple el Club Juvenil Puigmal, però del que hi ha més casos, desenes i desenes, són escoles i col·legis religiosos. El Belllloc de Girona, la Salle de Montcada o Premià, els Sagrats Cors de Barcelona, els Escolapis d'Igualada, la Pia Santana de Mataró, els Maristes o, entre molts altres, els jesuïtes de Caspi i Sant Ignasi, que són els últims a fer un exercici de transparència.
1: Els jesuïtes van admetre 145 víctimes de 44 pederastes.
8: D'aquests 44 noms, avui volem fer pública la identitat de 14 d'aquests victimaris. Són casos en els que hi ha hagut procés judicial i casos dels que tenim suficient evidència que podria haver-hi més víctimes.
6: És el que deia...
8: El que no es posa nom no existeix.
6: És el que deia Pau Vidal, el portaveu dels jesuïtes a Catalunya, que va fer públics els abusos per part d'Albert Tarrés, Lluís Tó, Amado Ardit, Antonio Moré, Pere Sala, Robert Pasqual, Francesc Peris, Antoni Roger, Francesc Roma, José Solà, Emilio Benedetti, José Boté, José Climent i Eudald García Cots.
1: Dades que avui cal escoltar. Isabel Alonso, que dèiem, expresidenta de l'Associació de Dret a Morir Dignament i actualment vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Heu fet una campanya que es diu Jo no t'espero, molt crítica amb aquesta visita. Qui aglutina i penseu que s'ha escoltat prou la vostra veu?
9: Doncs no, però jo abans del que estàveu parlant volia dir una cosa. I si relacionem els casos d'agressions sexuals amb la institució del celibat? Què és això del celibat? Què és això d'estar donant la llauna tota la vida amb la puresa, des de que eren petits? I després, quina concepció de les dones tenen perquè els homes que es dediquen a l'Església no es puguin casar? Què els passa amb les religions monoteístes, amb el tema de les dones? I això és claríssim. És que per què tenen aquesta concepció de la sexualitat com una cosa bruta quan són ells mateixos els que l'embruten? I ara ja, perdona, però és que estava escoltant això, jo, el celibat què és? Per què? Per què no es poden casar? Per què les dones...
1: Estàs obrint
9: no...
1: un meló no? prehistòric.
9: Sí, bueno, sí. Però és veritat, és que això té relació amb les agressions sexuals, amb un refugi per persones... Bueno, no continuo per això i vaig a Jo no t'espero.
1: El Jo no t'espero, sí.
9: El Jo no t'espero ha sigut una campanya que tres associacions fonamentalment han iniciat, però després s'han sumat moltes més, que ha sigut la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Llavors, aquí s'han sumat moltes més i la idea era fer palès que hi ha tota una altra visió de la societat que parteix de la racionalitat, del pensament crític, i en aquest sentit Jo no t'espero. En el sentit de que volem, per exemple, la benedicció de nadons és pensament màgic. Si estem per la ciència, si estem per les vacunes, després ens al·lucinarem de que hi ha persones que... Nosaltres volem defensar un pensament crític, lliure, sense dogmes, que és el que tenen les esglésies, dogmes indiscutibles, i en això es basa la fe, tu tens fe perquè creus en aquests dogmes. Llavors, la idea de Jo no t'espero era, no és exactament... Em sembla bé que el papa vingui aquí, però nosaltres no l'esperem, perquè estem per pensament crític. I a més, el que realment hem vist molt críticament ha sigut la seva presència al Congreso de los Diputados.
1: Mira, al Congrés dels Diputats es va escoltar això i vull que em diguis com et va sentir.
10: Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás.
9: Bueno, pues mira, jo com que tinc l'edat que tinc i he participat en moltes lluites per les dones que hem lluitat per l'avortament i que hem aconseguit unes lleis que han reconegut els nostres drets al nostre propi cos. És que és el dret al nostre propi cos amb l'avortament i amb l'eutanàsia. I l'eutanàsia, quan parla de dolor, a mi m'agradaria que penséssim quant de dolor provoca precisament mantenir, moltes vegades no és allargar vides, és allargar agonies. I quan parlen de morts naturals, m'agradaria a mi saber quines d'aquestes morts naturals són absolutament tecnificades, allargant agonies a través de procediments que no haurien d'estar, bueno, realment per la gent que les vulgui, però no obligatòriament.
1: Et van doldre més aquestes paraules o els 7 minuts d'aplaudiments?
9: Bueno, és que clar, una cosa està relacionada amb l'altra, no? Era sorprenent que després de dir als diputats que havien fet lleis que no les havien d'haver fet, i això significa, si canvia la composició del Congrés, hi ha possibilitat de retrocessos. I això ho van intentar el ministre de Justícia, Gallardón, amb l'avortament. O sigui que sabem que és una crida a tornar enrere. Això està fent una crida als nostres representants per tornar enrere amb lleis que la societat civil ha demanat i que tothom majoritàriament està d'acord amb elles.
1: A més, tu eres presidenta de Dret de Morir Dignament just el 2021, quan es va aprovar finalment la llei de regulació de l'eutanàsia. Uri, dades sobre l'eutanàsia.
11: Sí, les últimes són de l'any 2024, que diuen que 358 persones a Catalunya van sol·licitar ajuda per morir, un increment del 60% respecte a l'any anterior, i d'aquestes 189 van accedir a aquesta mort digna. Quan el govern va presentar aquestes dades, va ressaltar que la tendència és clarament a l'alça. Per fer una mica de radiografia del perfil entre els sol·licitants, hi ha més dones que homes, tot i que no hi ha una gran diferència, 53% contra 47%, i la mitjana d'edat ronda els 75 anys. Les dades també diuen que l'eutanàsia es fa sobretot a hospitals, el 40%, però que a poc es va equiparant amb les que es fan a domicili, seguit de les efectuades a residències de gent gran.
1: Anem ara amb la Laura Polo del Foc, que segueix amb l'Anna Barba del Sem la Veu. Laura, esteu atentes?
12: Aquí estem.
1: Endavant amb el que li vulguis preguntar a l'Anna.
12: Anna, vosaltres, bueno, volíem saber si creieu que en algun moment de la història s'ha tingut en compte o es tindrà en un futur en compte el paper de la dona dins de l'Església.
13: O sigui, les dones se les va esborrar des d'un quasi un primer moment del catolicisme, sobretot més endavant quan va ser assumir del catolicisme com el cristianisme, com l'església oficial de l'Imperi Romà. Allà ja es van començar a esborrar totes les dones que havien estat fonamentals en la història de Jesús de Natzaret, no? I com els evangelis també ho recullen. Tornant més cap aquí en el temps, les dones sempre han estat presents a l'Església, però com a la societat han estat absolutament silenciades, estigmatitzades, no? I aquelles que intentaven, doncs, alçar la veu, han estat brutalment callades, no? Llavors, el Papa Francesc ha fet algun pas minúscul en el reconeixement de les dones i posant dones al capdavant de certs dicasteris. Ara el Papa Lleó quasi no s'està pronunciant, però també ara ha posat una dona al capdavant d'un dicasteri. Però també jo crec que la nostra lluita no ha d'anar per aquí. És a dir, intentem canviar les estructures, sí, però les estructures canviaran des de la base i des dels moviments de base. I per tant és aquí on hem d'impulsar forces, hem de crear noves litúrgies, on hem de desmuntar aquestes estructures que invisibilitzen a les dones i a tants altres col·lectius, no? Es mencionava fa poc, no?, sobre la moral sexual tan absolutament fèrria i coercitiva cap a les dones. Tot això s'ha de desmuntar, perquè tot això ve d'una teologia construïda en un context i en una societat absolutament patriarcal, no? I per tant hem de rellegir les nostres fonts, hem de rellegir-les des de la nostra visió d'avui i des de la teologia feminista, i a partir d'aquí anar desmuntant. I ja et dic, per mi el canvi vindrà des de les bases, des de l'organització col·lectiva entre nosaltres i des d'una manera de fer les coses ben diferent.
14: Però ara, si poguéssiu canviar alguna cosa, com si us reunísseu amb el Papa, i en quin moment li diríeu: ara estem en una església feminista?
13: Ui, això no sé si ho veurem, no sé si ho veurem mai. L'important és lluitar. El Papa, doncs, seguiríem impulsant la nostra lluita. És a dir, les dones han estat invisibilitzades, però en el moment en què les dones ens uníssim, les dones catòliques ens uníssim i féssim una vaga a l'Església, ja s'adonarien de quin paper tenim, perquè som qui estem sostenint les esglésies. Per nosaltres una església feminista no és diferent a una església sinodal, uh-huh, on les decisions es prenguin coparticipadament, amb molta transparència, i per tant aquí és el nostre objectiu, i és anar transformant aquestes esglésies petites, aquestes parròquies, en aquesta clau, no?
12: I ja acabo, Anna, però en els moments en què es parle, o que per exemple l'escena que tenim molt marcada de l'última visita del Papa, de les dones netejant, o per exemple quan hi ha discursos homòfobs fins i tot per part de l'Església, com ho sentiu vosaltres com a dones catòliques?
13: Sí, aquí has afegit un homòfobs fins i tot, però no, és que clarament homòfobs dins l'Església, transfobs també, i per tant nosaltres d'entrada reconèixer que les nostres comunitats estan plenes de persones amb orientacions sexuals diverses, persones també trans en les nostres comunitats, i aquestes persones depèn de quines parròquies no poden entrar, i per tant nosaltres aquí és fer un treball de reconèixer-nos a totes com a filles de Déu, perquè això és el que, no?, ens va transmetre Jesús de Natzaret, que va ser el primer revolucionari, no diré feminista per evidentment no caure en anacronismes, però va ser el primer revolucionari, no?, i per tant tornar aquestes fonts i tornar-les a posar en el nostre present i en el nostre dia a dia.
1: Uri, més dades. L'avortament és una realitat que afecta desenes de milers de dones. Segons dades oficials, hi ha hagut més de 500.000 d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en els últims 28 anys només a Catalunya.
11: Sí, això vol dir que n'hi ha prop de 20.000 anuals de mitjana. El 2023, l'últim any amb dades, la xifra va ser de 22.000, i si mirem la sèrie històrica, el pic es va assolir el 2009 amb 27.000 avortaments registrats, just abans que el govern espanyol aprovés que les farmàcies venguessin la píndola del dia després sense recepta mèdica. Des d'aleshores, el nombre ha baixat progressivament, però mai ha tingut un terra de 19.000 avortaments anuals. Si focalitzem en les dades més recents, més de la meitat de les interrupcions voluntàries de l'embaràs la van fer dones d'entre 20 i 30.
1: Dades sobre matrimonis homosexuals, molt ràpidament.
11: Sí, també l'últim any amb dades és el 2024. N'hi va haver 1.184 entre dues dones o dos homes a Catalunya, això sobre un total de gairebé 28.000, de manera que el percentatge de casaments de parelles del mateix gènere és encara molt baix i representa poc més del 4%.
1: Una pregunta pels tres volia fer. Miquel, Maria, Anna i Isabel. En un futur, confieu que hi haurà un papa amb una mirada i un missatge que encaixi amb les necessitats de la societat actual, que amb el que heu dit és evident que ara no la té? Miquel.
2: Jo crec que els papes no fan. Els papes se'ls ha d'obligar a fer. Totes les mesures que ha pres l'Església Catòlica per lluitar contra la xacra de la pederàstia no ha sigut de forma reactiva, ha sigut amb la denúncia pública, amb la denúncia als tribunals, amb la pressió social, amb la pressió des de dintre dels fidels que diuen aquest no és l'evangeli en el qual jo crec, aquesta no és la manera de comportar-se cristiana que jo intento viure la meva vida, i exigeixen responsabilitats. Fins que això no passi, no hi haurà canvis.
1: Isabel, què dius?
9: Bueno, jo en realitat vaig ser... Soc catòlica, diguem-ne, perquè em van batejar, però he abandonat la religió catòlica. Crec que això és una cosa que correspondrà a les persones catòliques i creients. Però bueno, sí que estaria bé que el cap d'una religió que jo no practico ni practicaré, perquè ara mateix soc antireligions, tingui unes posicions més adequades a la societat actual i no tan decimonòniques o d'abans.
1: Anna, per acabar, molt breument...
13: Doncs jo sentia el Miquel i 100% d'acord amb ell, no? O sigui, el papa no canviarà si no se l'obliga, i per tant aquí és fer força tant des de fora, on en aquestes lluites ens hi trobarem, creients i no creients ens hi trobarem, perquè és una qüestió de justícia social, i després també des de dins nosaltres intentant...

0: Informació que avui hi ha altres informacions molt rellevants.
1: Abans, però, si et sembla, Anna, tornem a la Sagrada Família, perquè ara mateix el pontífex Lleó XIV ja és dins del temple. De fet, el que acaba de passar ara és que ha baixat fins a la cripta, és el lloc més antic, el cor, diguéssim, d'aquesta Sagrada Família, que es va construir l'any 82 i que després Gaudí va assumir. Després ha passat per la tomba, també, de l'arquitecte d'Antoni Gaudí i Soledad Domínguez. Ara, de fet, a les 8 és quan ha de començar aquest gran acte central del centenari de la Sagrada Família amb aquesta missa, no?
2: Sí, això és el que estem esperant. És veritat que després de passar per la cripta, on el pare Lleó XIV ha fet un moment de pregària, l'hem vist encendre alguna espelma, ell ara, diguem-ne, li deixen uns minuts perquè s'ha de vestir per la cerimònia, és a dir, s'ha de canviar la roba que porta. Anava vestit absolutament de blanc, segur que sortirà amb alguna esclavina, amb aquesta mena de capa vermella que porta, que s'hi va abotonada, ens han explicat que es diu moceta, és a dir, es vestirà amb el cerimonial litúrgic, doncs, per començar amb aquesta cerimònia. Els moments inicials de l'arribada del Papa a la Sagrada Família han estat realment molt emotius. A l'exterior de la Sagrada Família l'estava esperant una nena invident, la Valentina, que estava al costat d'una maqueta de la Torre de Jesús, coronada amb aquesta gran creu, i la nena anava explicant al Papa i també a Ses Majestats els Reis el disseny de la Torre de Jesús, com estava constituïda, on hi havia les finestres, com tota aquesta columna que puja té la forma d'un arbre. La nena ha estat, diguem-ne, molt espavilada, molt valenta a l'hora d'explicar, i tant el Sant Pare com els Reis li han agraït la seva espontaneïtat. En acabar, el Papa li ha regalat una petita caixeta que dins porta un rosari, i a la nena li ha fet molta il·lusió. Hem de dir que és el regal que el Papa va fent, diguem-ne, a tothom aquí.
0: És el que t'anava a dir, em sonava això, tenia un déjà vu.
2: Sí, exacte, perquè aquests dies el vèiem entregar una caixeta petitona, no sabíem ben bé què era, ho hem preguntat i ens han explicat que era... Bueno, hem sentit, de fet, el Papa explicar-li a la Valentina que li estava regalant un rosari, a la nena li ha fet molta il·lusió, ha dit, ai, que bé, el guardaré sempre. Ha estat bonic i divertit perquè la nena ha explicat que gràcies a aquesta maqueta les persones invidents com ella també poden gaudir d'aquesta obra magnífica d'Antoni Gaudí, sí. I ella els ha explicat que després de tocar la maqueta, i ha dit, després de veure per primera vegada com és la Torre de Jesús, vaig fer aquest dibuix, i aquest dibuix ella és el que li ha regalat al Sant Pare.
0: Sole, moltes gràcies.
2: Fins ara.
0: Connectem
1: més tard. Doncs ja tot a punt a l'altar dins de la Sagrada Família perquè comenci aquesta missa, i recordem l'acte central, l'acte principal, després al finalitzar és a 3:15 del vespre quan es produeix aquesta benedicció de la Torre de Jesús des del punt central de l'esplanada de la façana del Naixement, just a fora, amb aquesta inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família i, per tant, la torre més alta d'una església d'arreu del món. Però més enllà del Papa, aquesta hora els Mossos continuen buscant a l'home que ha executat un altre al carrer Balmes de Barcelona. L'ha matat d'un sol tret poc abans de les 10 del matí davant una comissaria de la Policia Nacional amb tota la ciutat blindada, recordem, de policies per aquesta visita. Ni la víctima ni l'autor estan identificats, però fons de la investigació ho vinculen al crim organitzat. Andrea Villòria.
3: Exacte, els investigadors ho desvinculen de la visita del Papa, són encara cautelosos perquè no s'ha identificat, com dius, ni la víctima ni l'autor del crim, però pel modus operandi, una execució a sang freda plena llum del dia amb una pistola els fa pensar en el crim organitzat i la guerra de màfies internacionals afincades a Catalunya i responsables de la majoria dels 6 crims amb pistola que s'han produït fins ara aquest any a Catalunya. A l'autor d'aquest nou tiroteig no se l'ha trobat.
4: S'han dirigit cap al lloc i efectivament hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala. Amb la descripció física, facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona. No hem trobat a l'autor.
3: És el que deia el sotscap dels Mossos al districte de Sarrià, el que se l'ha quedat als experts d'investigació criminal, que compten amb un element a favor. Les càmeres de seguretat de la comissaria de la Policia Nacional davant d'on ha passat tot que han captat l'agressor. Allà, els serveis de neteja ja han eliminat tot el rastre del crim de la vorera.
1: I atenció, perquè el govern allargarà les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana fins després de l'estiu. Ho ha comunicat la Conselleria d'Agricultura als alcaldes dels municipis afectats, argumentant que és necessari, Oriol Soler, per contenir el brot.
5: Des de març de 2026 està prohibit entrar al parc i, com a mínim, les restriccions s'allargaran fins a finals de setembre, de manera que arribarem als 9 mesos de limitacions de mobilitat a Collserola. Fonts de la Conselleria d'Agricultura asseguren que això es fa per contenir el brot evitar que els senglars es desplacin a altres punts i garantir que els equips que treballen sobre el terreny poden fer la seva feina. I alhora recorden que dins la indústria càrnia hi ha molts

0: Llocs de feina que pengen d'un fil pels problemes amb les exportacions i que és important, diu el govern, que la pesta porcina no arribi a les comarques que tenen més explotacions ramaderes.
1: Gràcies, Oriol. Antoni Suárez, del control de so, ara són les 7:43 d'aquest dimecres papal i gaudinià 10 de juny. I el que hem fet al balcó fa una estona llarga és anar a buscar l'Antoni Bassas, avui és dimecres, i és un dels periodistes acreditats a la Sagrada Família que, hores d'ara, evidentment, ja és dins.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Una mica atabalat, si vols que et digui la veritat. Perquè tot és molt incert, aviam, saps aquestes coses de a quina hora entrarem, si finalment tot serà com m'han dit, que hi haurà una posició dintre de l'església, i bé, i finalment el desenvolupament de la cerimònia i de la benedicció avui, en certa forma, es descobrirà el final d'una història que hem estat anticipant durant tant de temps, no?
0: Clar, que portem dies parlant
1: sí,
0: de papa
1: i
0: ara
1: avui
0: ja...
1: Avui és el desenllaç, és com el capítol final d'una sèrie, això.
0: Ara hem sortit de casa de l'Antoni Bassas, estem pujant pel carrer Girona. Per on vols anar, Antoni? Cap a la Sagrada Família, que t'esperen molt aviat.
1: Crec, sí, abans de les 5 ens han demanat que siguem al centre de premsa per entrar tots els periodistes que estem acreditats per l'interior de la Basílica, tots junts, amb la promesa que en el centre de premsa hi ha wifi, hi ha taules, hi ha pupitres, llocs per endollar i que podrem treballar. De manera que hem d'anar cap al carrer Marina. Però et suggereixo que
0: sí.
1: Travessem...
0: Som a la Gran Via,
1: la Gran Via
0: ara.
1: Sí. I que tombem a la dreta cap a la cantonada de Gran Via amb Bailén,
0: sí.
1: Perquè t'ensenyaré una cosa que, tot i que tu vius a Barcelona, potser no l'has vist mai.
0: No.
1: Entre altres coses perquè la van posar aquest cap de setmana.
0: Sí, per on vas, però no hi he estat encara i no? Em fa molta il·lusió perquè volia venir-hi un dia d'aquests, que millor que fer-ho amb tu, camí de la Sagrada Família.
1: Doncs és una placa que l'Ajuntament de Barcelona ha posat a terra en el lloc, a la Cruïlla, on el tramvia va atropellar Gaudí el dia 7 de juny. Avui fa 100 anys que va morir, però l'atropellament va ser 3 dies abans que es produís la seva mort. I si t'hi fixes allà a terra, on hi ha aquella persona aturada,
0: sí.
1: I un petit túmul on la gent hi diposita
0: flors,
1: rams,
0: no?
1: De flors, sí, hi ha una placa que diu que en aquesta Cruïlla Gaudí feia el que feia totes les tardes, que era sortir del temple cap a quarts de 6 de la tarda, i anava a Sant Felip Neri, molt a prop del Palau de la Generalitat.
0: Sí, el barri gòtic.
1: Anava a oir missa i a practicar les seves devocions, perquè sobretot cap al final de la seva vida era un home profundament religiós, pràcticament un místic, no? I potser ja gran, en tenia 70 i tants, potser entutsolat, no va veure venir un tramvia que el va llançar lluny i va caure a terra. Pel que sembla, aquest fet es va produir aquí, en aquesta cantonada de Bailén amb Gran Via.
0: I que pel que expliquen ningú el va atendre al principi.
1: No, perquè es pensaven que era un captaire. Bueno,
0: el van
1: atendre però no el van reconèixer. Aviam, estem parlant de l'època pretelevisiva i per tant, tot i que ell era bastant reconeixible, amb una barba blanca i tot plegat, però esclar, no és com ara que el primer que tenim de la gent és la imatge, no? És curiós perquè jo he passat
0: per
1: aquí aquest
0: matí. Mira, ja hi estem arribant, està ple de flors i algunes molt estranyes.
1: I no n'hi havia tantes, no?
0: Hi ha també espelmes.
1: Sí.
0: I aviam què hi diu, la placa ja hi som, realment
1: sí.
0: Estem a Gran Via.
1: És una placa posada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i pel Consell Antoni Gaudí, i diu: en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, 1852-1926, el 7 de juny de 1926, un tramvia atropellà l'arquitecte Antoni Gaudí en aquest punt de la Gran Via. 3 dies més tard morí a l'Hospital de la Santa Creu. Se'l van emportant allà, en efecte, van intentar salvar-li la vida, no ho van aconseguir. I aquí hi ha...
0: Doncs... Sí, fins i tot hi ha un paper que l'han... No? L'han forrat amb...
1: Sí, amb plàstic.
0: Amb plàstic, que posa 12 guies de la Sagrada Família,
1: sí.
0: Treballadors de palacios i museus impugnen el seu acomiadament. Aquí hi ha la reivindicació.
1: Sí, després hi ha un parell de vasos votius on hi havia espelmes que ja s'han apagat perquè s'ha consumit la cera, però hi diu: gràcies, mestre, per volcar tot el teu amor i la teva vida en aquesta ciutat. Una inscripció que
0: en
1: em sembla que és...
0: Jo
1: diria
0: japonès?
1: Que és japonès, sí. I aquí... Gràcies per tot el que les has dado, segueix descansant en pau, Raül. Bueno, són recordatoris de la gent.
0: I s'hi han gastat diners, perquè aquí hi ha flors que són costoses.
1: Són molt boniques, sí. Sí, sí.
0: Antoni, seguim per Bailén, que així t'anem apropant al teu destí final. Què representa avui aquest acte? Què veurà el món avui, què entendrà d'aquest acte que és litúrgic, però també és cívic, també és simbòlic, també és cultural?
1: Sí, i sobretot és televisiu. O sigui, no hi ha plató, setting millor per una cerimònia a l'aire lliure com la Sagrada Família. O sigui, el que veurà el món és un papa, alçant la mirada, que d'aquí ve el simbolisme del lema del viatge, a 172 metres d'alçada, 172,5 per ser exactes, i allà la torre de Jesucrist coronada per una creu de quatre braços, perquè vegis que n'hi ha dos des de qualsevol punt que te la miris. El món veurà la culminació d'aquest temple, no l'acabament, perquè encara falta la façana del carrer Mallorca, la façana de la Glòria, però el món veurà una meravella arquitectònica de tots els temps, veurà una gran festa de l'Església Catòlica, perquè a més ve el cap de l'Església a Barcelona, és el tercer que ve aquí a la Sagrada Família, vull dir que alguna cosa té aquest temple. Jo crec, o almenys per mi com a barceloní, no sé tu què en penses, però sí, independentment dels teus sentiments religiosos i fins i tot del poc o molt que t'agradi la Sagrada Família,
0: sí,
1: em sembla que estem d'acord que és un element singularíssim.
0: Sobretot quan hi entres, un cop hi has entrat,
1: sí,
0: tot canvia.
1: I a més, és un, com et diria, és un monument que ens ha vist créixer i que nosaltres l'hem vist créixer a ell. Jo tinc, avui ho mirava...
0: Tu tens records de quan hi havia allà un...
1: Sí.
0: No? Hi havia, de fet, un camp de futbol, no?
1: I una bueno, el camp de futbol ja no el vaig veure, són
0: sí,
1: fotografies...
0: Sí, he fet gran ara, perdona'm.
1: Sí, potser de començaments del segle XX, però sí que hi havia una pista de bàsquet.
0: Al
1: peu de la façana, on sortirà el papa, hi havia una pista de bàsquet.
0: Hi havia jugat?
1: No, i recordo haver portat els meus fills, i havia pujat per les escales aquelles, pagaves un duro a l'entrada, pujaves, tornaves a baixar, no hi havia arts de seguretat... Ni controls com els que hi ha avui dia, que gairebé l'accés sembla el d'un aeroport, no? Llavors, jo crec que és una... Això d'avui, pels barcelonins, jo diria que per la cultura catalana, és una injecció enorme d'autoestima. És a dir, aquí hi ha un geni universal capaç, des de la seva catalanitat, des de la seva singularitat local, de construir un element arquitectònic que no ha fet que portar gent, milions de persones de tot el món durant molts anys.
0: I més que vindran.
1: Sí, i més que vindran, perquè això d'avui és l'anunci definitiu, ja. O sigui, no ens els traurem de sobre.
0: Quin és el moment, i ja et deixaré tranquil
1: no.
0: pujar, quin és el moment d'avui que més t'interessa? No sé si és la benedicció de la Torre de Jesús, que vam tenir la sort de ser-hi a la base,
1: sí,
0: acompanyats per l'arquitecte Faulí.
1: Sí, home, tinc moltes ganes de veure quina és l'expressió del papa quan entri per la nau central, perquè quan hi va entrar Benet XVI el 2010 va posar cara de quedar estupefacte, de quedar esbalaït de veure les proporcions i la bellesa d'aquell interior. I naturalment també tinc moltes ganes de veure com acaba això de la benedicció.
0: Si en català o no.
1: O no. I ganes també d'escoltar l'homilia, perquè una de les coses que hem descobert aquests dies d'un papa que al principi semblava que no deia res o que no ens deia res, és que sí que parla amb intel·ligència, sense alçar gaire la veu, suggereix, no renya, i m'agradarà sentir-lo. A més, avui hi haurà el rei d'Espanya, hi haurà molta representació política.
0: Hauràs de tenir mil ulls avui.
1: Sí, m'agradarà sentir, més enllà del missatge estrictament religiós, el missatge cívic, és a dir, si aprofita per dir-nos alguna cosa a la societat catalana en un moment, bueno, d'impàs com aquest, no?
0: Doncs, Antoni, saps on seuràs, per això?
1: Sí.
0: A prop?
1: Seuré... No,
0: del papa?
1: No. Seuré en una de les cantories, per entendre'ns. Hi ha unes grades on van els cantants. Avui hi haurà cor, però em sembla que estaran darrere de l'altar. I nosaltres, els periodistes, ens hem posat a la banda de la façana de la Passió, en una balconada amb 5 places més, no ho sé, això és tot el que sé.
0: Antoni Bassas, disfruta-ho molt, passa-t'ho molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I dimecres que ve m'ho acabes d'explicar.
1: Sí, no, segur, això, si els oients no estan tips, perquè hi ha un moment que sí, el papa és el platònic, però és evident que estem davant d'un fet extraordinari. Vull dir, sense Gaudí avui el papa no seria a Barcelona, pensem en la dimensió que té això, i per tant celebrem-ho com una festa dels barcelonins.
0: Passa-t'ho molt bé. Bassas, gràcies.
1: Gràcies, Anna.

0: dos minuts i ja haurem de...
1: Però espera, que ara estem escoltant Son directe de la Sagrada Família, perquè ara mateix el Papa, ja vestit per aquesta missa, està entrant dins la Sagrada Família i saludant a tots els presents, perquè ja està tot a punt. La missa ha de començar a les 8 i va amb moltíssima puntualitat, amb els reis d'Espanya ja asseguts en lloc privilegiat i, doncs, tots els bisbes cardenals amb el Papa al mig a punt d'entrar per començar aquesta missa per celebrar aquest centenari de la Sagrada Família després de la benedicció de la Torre de Jesús.
0: De fet, dos minuts i podrem connectar amb la Soler.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mapfre. Vamos donde vas, Mapfre.
7: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
8: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
9: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
10: Chuleguado estaría bien. Gracias.
11: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
9: ¿Chuleguado, señor?
12: Volkswagen. Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
13: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
2: Ser Tarragona, Radio Reus.
14: Descobreix Escale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Escale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
15: Hermanos Llaurador, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslaurador.com y descubre auténtica calidad a precios que te van a gustar. Hermanoslaurador.com.
16: No hace falta cruzar medio mundo para probar sabores de todas partes. Pronto bastará con venir a Fire Lab. Llega a Cambrils un nuevo street food con fuego. Tacos, burgers, pizzas, noodles, bocados asiáticos y cocina para quienes no vienen a pedir siempre lo mismo. La apertura está cerca. Síguenos en Instagram Fire Lab Cambrils y descubre todo lo que se viene. Fire Lab, street food para los que tienen hambre de algo distinto.
17: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
1: Hola, Jordi.
18: Hola.
1: Des d'on ens escolta, Jordi?
18: Camí de Girona.
1: Camí de Girona.
18: El meu fill té 15 anys, li agrada molt el periodisme i vol ser periodista esportiu. El seu referent és en Flaqui.
19: Ostres.
18: Vaig tenir l'oportunitat de poder-te conèixer, així que ja et vaig fer una pregunta. Com hauria de viure l'arribada fins a l'ofici de periodisme al meu fill, no? Em vas dir, diu, l'hauria de gaudir, l'hauria de disfrutar... I hauria de tenir paciència, perquè al final és una cosa molt, molt maco i quan s'aconsegueix és algo que disfrutes molt. Doncs, en resum, la meva opinió és que aquest vespre el Barça ha de gaudir, ha de disfrutar, però sobretot ha de tenir paciència.
4: Jordi, m'acabes d'emocionar, tio.
9: A mi també.
4: I a mi. Collons.
19: Sí, sí, tu.
4: Moltes gràcies.
17: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
2: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
20: En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía.
0: Així ha començat el Papa la seva missa a la Sagrada Família.
1: És el so de fa pocs minuts de la Sagrada Família en aquesta missa que ja està en marxa, i la Soledad Domínguez, que ho està seguint tot plegat. Hola, Soler, què ens pots explicar? Aquesta missa en marxa que durà aproximadament 3/4 d'hora, no?
21: Sí, potser una mica més fins al moment, diguem-ne, que molts esperem, que és el moment de la benedicció i la posterior il·luminació de la Torre de Jesús. Dèieu, escoltàvem ara aquesta fórmula litúrgica que ha utilitzat el Sant Pare en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sound. Ho ha fet en català, de la mateixa manera que ho va fer Benet XVI quan va estar visitant la Sagrada Família. Després ja s'ha passat al castellà i com estava previst, anirà alternant el català, el castellà, també el llatí, durant aquesta litúrgia. Des del punt en el que estem, nosaltres estem a la sala de premsa, però estem envoltades de pantalles per veure tots els angles possibles de l'interior de la basílica. És molt impressionant com sonen els cors que estan cantant ara mateix, perquè l'espai dedicat a aquestes cantories estan envoltant tot el recinte de la basílica, de tal manera, diguem-ne, que aprofiten la sonoritat de l'espai, i realment és un efecte envolvent, la millor de les tecnologies. Jo comentava abans també que ara mateix, encara que sigui veient-ho per la televisió i escoltant-ho per la ràdio, però hi ha una, diguem-ne, imatge bastant inèdita, perquè quan si algú ha tingut l'oportunitat d'entrar a la Sagrada Família, sempre està envoltada de turistes, gent fent fotografies i tal. Sí. Ara realment, diguem-ne, és un espai molt endreçat, molt controlat, tothom està assegut. Recordem que hi ha 4.000 persones assegudes a dins de la basílica, hi ha altres 4.000 que ho estan observant des de fora, però els que tenen el privilegi d'estar a dins, sí, jo crec que poden gaudir, diguem-ne, de l'arquitectura d'una manera bastant inèdita.
0: I ho deia l'Antoni Bassas, que és un espectacle televisiu, amb aquesta llum, els vitralls, els cors, és el que deies tu, endreçat 100%.
1: De fet, de les xifres, hi ha 500 cantaires adults de diversos cors de Catalunya que ocupen les cantories de Glòria, les naus laterals. Hi ha 100 nenes i nens de cors infantils que ocupen l'espai del que es diu les veus blanques al voltant de l'absis. Hi ha, per exemple, cors de cambra de la Diputació de Girona, el Cor Madrigal, el Tessàlia, Canticela, Cantiga, Càrmina, la Salle de Campus Barcelona, la Cinera, la Polifònica, i els cors infantils, per exemple, el de l'Escolania de Montserrat i també del Cor Infantil Amics de la Unió, entre molts altres, però 600 cantaires entre adults i nens.
0: Mira, escoltem el cor, mira. Soler, et deixem seguir la missa, i si
21: demà,
0: podem...
21: Demà això ens ho ha d'explicar la Susana Ruiz, que té el privilegi
0: d'estar dins.
21: Sí. No ens ho pot explicar, però demà sí que ens ho explicarà, i crec que deu ser bastant impressionant.
0: Soler, fins ara.

0: Doncs ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga. Irene Cordón, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Has pogut arribar bé perquè és complicat avui
1: dia. Ha costat, però previsió.
0: En plena visita papal, perquè ho veieu, la Irene Cordón ve amb ganes d'explicar-nos la vida d'un home clau a la història antiga que va arribar a ser venerat com si fos un déu.
1: Correcte.
0: O sigui, el papa està allà fent la missa i tu vens a parlar-nos de...
1: Alexandre el Gran.
0: Per què? Perquè avui és 10 de juny.
1: És que, a més, és això. És que avui és la gran efemèride. Un 10 de juny, però del 323, abans de la nostra era, Alexandre el Gran moria a la ciutat de Babilònia, quan li faltava només un mes per complir 33 anys.
0: Clàudia Matas, has volgut estar aquí. T'encanta Alexandre el Gran.
2: M'encanta i vull saber on va morir aquest home.
0: Vinga, on va morir Alexandre el Gran?
1: El tema és interessant perquè és
2: veritat... I què estava fent?
1: Clar, Alexandre jo crec que és un dels personatges, dels grans personatges de la història, i que fins i tot m'atreviria a dir que aquelles que no els interessa massa la història o no té gaires coneixements, tu dius el nom d'Alexandre, Alexandre el Gran, i a tothom l'impacta. El primer que hem de dir és que va ser un gran rei del regne de Macedònia, que estem parlant del segle IV, abans de la nostra era, i que li va tocar viure en una època en la qual els perses acamènides havien fet un gran imperi i el següent pas era voler fer-se en totes les polis gregues, passant per Macedònia. Però el seu pare, Filip II, ja va dir que els havien d'aturar, el seu pare morirà, el van assassinar, quan ell tenia l'edat de 20 anys, llavors automàticament l'exèrcit el va nomenar ell rei. Llavors ell va decidir continuar.
0: Era molt jove,
1: 19-20 anys, tot i que ja tenia un bon currículum militar, si és que podem parlar de currículums, perquè ja va destacar des de molt petitó, el seu pare era un gran estratega, és un gran personatge també de la història, Filip II, el que passa que quedarà completament eclipsat, no?, pel seu fill, que farà realment el projecte que tenia el seu pare. El qui el farà és el seu fill. I quin era aquest? Doncs anar a combatre.
0: Menjar-se el món.
1: Combatre contra l'imperi persa, Agamènida, fer-se amb tot l'imperi i portar tota la cultura grega, el que nosaltres direm l'helenisme, arreu. Per ells, penseu que tot el que ell va conèixer, per ells tot allò era el planeta, Clar, perquè els límits són els que eren, I hauria continuat fins i tot, el que passa que hi ha un moment que els seus generals li van dir hem de tornar cap a casa, perquè ell és que es menjava el món, literalment es menjava el món, un nano imparable.
2: Però aquest era el seu propi plan o el seu pare tenia aquesta ambició i ell continuava una idea aliena?
1: Clar, el pare és el que ho ha ideat tot, i el primer que va fer és unir a tots els pobles grecs, que hem de recordar que ho hem parlat més d'una vegada, que sempre s'estan barallant entre ells, no? Parlem d'Atenes, de Tebes, d'Esparta, de Corint, són moltes polis gregues que realment entre elles sempre hi ha pugna. Hi ha un moment que arriba aquest rei de Macedònia, diu, escolteu, voleu fer el favor de barallar-nos? Per què? Perquè tenim en comú un enemic, que són els perses, i vindran, perquè ja ho han fet, perquè moltes de les polis gregues que estaven a Àsia Menor, l'actual Turquia, ja estaven sota l'imperi persa. El següent pas serem nosaltres. Per tant, què és el que hem de fer? Ens hem d'unir i hem de declarar la guerra directament als perses i ens anem cap allà i alliberem els nostres cosins germans. Aquestes polis com Milet, l'illa de Lesbos... I just en el moment que diuen, vinga, va, doncs fem-ho, pam! Filip II és assassinat, a més en públic. Llavors, automàticament, allà anomenen a un dels seus fills, perquè Alexandre tampoc quedava massa clar que havia de succeir el seu pare, perquè tenia molts
0: més
1: germans, més grans, més petits...
0: I per què ell? Perdó, per què ell?
1: Perquè en aquella època el monarca és escollit per l'exèrcit i llavors ell ja havia anat a lluitar amb el seu pare a la batalla de Queronea quan tenia només 16 anys i ja havia demostrat aquestes dots que té de gran estratega. Llavors, automàticament s'havia guanyat un respecte entre els seus homes i després de l'assassinat l'exèrcit automàticament van dir Alexandre és el nou rei. I què farà Alexandre? Hauria pogut fer dues coses. Una era molt senzilla. Em quedo al regne, em caso, tinc un fill, asseguro la descendència, i ja veurem, ja aniré.
0: I l'helenisme es queda aquí en aquest reducte.
1: Es queda aquí i ja ho faré, ja ho farem. Però no, ell aprofita tota aquesta fama del seu pare i diu no, jo he de continuar això, perquè ara tinc els pobles grecs que estan units. També us he de dir que els pobles grecs, quan van saber que Filip havia mort, no en tenien ni idea que tenia un fill que era Alexandre. Llavors, automàticament, Atenes fins i tot ho va celebrar que havia mort Filip, perquè no suportaven estar sota el jou d'un rei, no en podien.
2: Però aquest matí, llegint una mica sobre Alexandre, vaig veure que una de les seves primeres decisions va ser la crucifixió d'una sèrie d'enemics polítics possibles.
1: És que el primer que va fer abans d'anar a combatre contra els perses va ser tornar a anar cap a les polis gregues dient-li que el que va fer el meu pare... allò, aquest projecte continua. L'únic que ha canviat és que jo em poso al capdavant. Per tant, a mi m'heu d'obeir. Per tant, el primer que ha de fer és combatre contra els seus propis cosins. Els, llavors, automàticament, alguns d'aquests líders polítics que pensaven que era un nano que només jugava a pilota, ja van veure com anava el nano de fort i van dir, val, no hem d'oblidar que Alexandre, a més de ser un gran estratega, un gran rei, però tot això ho sabrem, la seva infància va tenir el millor tutor, professor, que pugui tenir alguna antiguitat.
0: Aristòtil.
1: Aristòtil.
2: Què dius?
1: Aristòtil.
0: Això m'ho vas
1: era...
0: explicar quan estàvem a Alexandria.
1: És que és tremendo, o sigui, dir, i què fa la figura d'Aristòtil allà? Que hem de parlar... Jo dic Aristòtil, se'ns omple la boca. Mm. És el gran filòsof de l'època. Segur que ell va conèixer, va saber la força que tenia aquest nano interior, o sigui, és perquè és un gran erudit, eh? A més de ser un gran estratega militar, és, a més, un home molt culte. Llavors, el seu pare, Filip, i la seva mare, que és Olímpia d'Epir, doncs van decidir posar-li al seu fill el millor educador. No ho faríeu vosaltres pels vostres fills. Però en aquell moment el millor professor era Aristòtil.
2: Era ja famós, en aquell moment.
1: Era famós, ell tenia unes, estava a Atenes, però com que tenia orígens macedonis, des de la cort li van dir, vine cap aquí, no sabem què li van donar a canvi, que volem que ens eduquis no només el fill, sinó els fills de la noblesa. Volem que no, només, no eren classes només particulars per a Alexandre, era per tot un grup de nanos que són els que pujaran junts i aniran també plegats a combatre contra l'imperi persa. Llavors, aquí nosaltres sabem que Alexandre, tenim poques coses de la seva infància, però sabem que té un caràcter molt fort. Té un caràcter
0: clar, és
1: fort.
0: Que t'anava a dir, Aristòtil l'educava sabent que aquest xaval aniria a la guerra. És
1: que
0: a dir,
1: aniria
0: a la guerra.
1: De la guerra... Sí. Però li va voler infondre altres això. Valors. Llavors, nosaltres sabem que el pare, tot i que també era militar, per ell la diplomàcia era una via molt bona per poder unir pobles, i, per exemple, una de les coses que farà Alexandre, i jo estic convençuda que darrere hi ha Aristòtil, és que quan ell comença a fer el món, perquè, evidentment, es va fer el món, amb tan sols 12-13 anys de govern, doncs va acabar conquerint tot l'imperi persa, quan arribam a un poble, el poble, perquè no se sentís que estava sotmès, el que feia era integrar-lo. Si ho feia d'una manera que el poble finalment l'agafava com el seu propi rei. I això has de ser molt hàbil i molt intel·ligent. Jo no et vinc a sotmetre, jo vinc a integrar-te. Per tant, va haver d'anar avançant per un territori molt diferent de cultures, civilitzacions, i va ser prou hàbil per dir-los a tots i cada un d'aquests pobles el que volien sentir. A tall d'exemple, entra a la ciutat de Jerusalem, sí, que són monoteistes, i el primer que els diu és, no us preocupeu perquè el vostre Déu també és el meu Déu. Automàticament van dir, uau, ens està respectant. Clar, és el modus operandi. Ella, evidentment, pel darrere, pensava, d'acord, però la cultura grega és la millor de totes, és aquest hel·lenisme, i ja l'anirem posant, però a poc no cal arribar i trencar-ho tot. Ell és curiós perquè és d'una època en què les polis gregues, igual que després, a posteriori, els romans, aquests no perdonen res ni ningú. Ells imposen el seu, es creuen que és el millor, pum! Però ell no. Ell és molt hàbil. Per això us dic que Aristòtil segur que amb totes les converses que deurien tenir el va ensenyar a dominar aquesta força que tenia interna, perquè diuen que tenia...
0: Era despota?
1: A veure, ho havia de ser segur. Jo sempre dic que aquests personatges, compte, no els idolatrem tant, no? Perquè jo crec que se n'ha fet molt... Hi ha molt mite al seu voltant,
0: Irene,
1: perquè morirà molt jove.
0: L'autora de destrossem els faraons,
1: clar,
0: eh?
1: S'ha de destrossar, perquè són gent, homes i dones de carn i ossos. Llavors, què és el que passa? Que Alexandre és tan intel·ligent que ja en vida vol divinitzar-se ell, la seva imatge. Ell té molt clar que voldrà acabar sent, no? Un déu, i a fer que ho va ser, eh? És dels poques persones que ha acabat sent divinitzada a la mort. Però ell en vida ja ho intentarà. I, clar, és aquest el tema. Jo estic convençuda que un home que es posa al capdavant d'un exèrcit que ho guanya absolutament tot, clar, van caldre només 3 batalles, però és que ho va guanyar tot. Va poder ell, a més amb un nombre molt inferior, numèricament parlant, de soldats respecte, per exemple, als perses. I ell guanya perquè té moltes qualitats i una d'elles és molt ràpid, de ment i molt valent i molt jove.
2: A l'Anna aquest matí, comentant el tema d'Alexandre, per mi la pregunta és si era un geni o era una bèstia sanguinària i punt.
1: Doncs en el món, us he de dir que en el món acadèmic hi ha bastanta divisió. O sigui, per una banda, havia de ser un geni, perquè no és fruit de casualitat d'una batalla només el que va passar. O sigui, és que sembla que tot ha estat tan estudiat. Ell s'avança a qualsevol moviment. Això vol dir que tenia un gran coneixement també de l'atacant, no? De l'enemic. Però d'altra banda, hi ha algun corrent, alguns historiadors i historiadores que diuen que era un eixelebrat, que era un nano molt jove, perquè té aquests 19-20 anys quan, bum, es llença la primera batalla, que és el riu Grànic, que estaria al nord-oest de Turquia, que és la primera topada que té amb l'exèrcit persa, i veiem que és molt impulsiu, molt propi potser de l'edat. Però és que després en farà una altra i una altra. Són tres batalles. Us he de dir que he estat als tres llocs. He estat al riu Grànic, he estat a Issos i he estat a Gaugamela, que és la batalla final contra Darius III, que està al Kurdistan d'Iraq, i allà em vaig emocionar.
0: I com està marcat, això?
1: No està marcat.
0: Tu saps.
1: Jo ho sé. O sigui, vaig anar cap a Iraq, que per cert hi vaig anar en part per anar a Babilònia per veure la sala on havia mort, Alexandre.
0: Que després ens ho diràs, que ha començat preguntant, però
1: espera, ha començat per aquí.
0: Ha dit, com va morir? I tu t'ho vas passar pel forro i al final ho direm.
1: El volia centrar, el volia col·locar. És com parlem de la mort de primer d'un gran personatge.
0: Sí.
1: Com és? Doncs, clar, el Kurdistan d'Iraq és molt muntanyós, no té res a veure amb el sud del país, que és tot són maresmes, no té res a veure, no?, geogràficament parlant, però per mi és molt important conèixer la geografia d'un indret perquè llavors ho entens tot, és que ho comprens tot, tota la història que has anat estudiant amb els llibres a la biblioteca, en el moment que hi ets allà, ho entens tot.
0: Però vas visualitzar la batalla.
1: Clar, perquè ho veus tot, dius, clar, com pot ser? Dius, aquí està Gaugamela, veus que hi ha unes muntanyes, les passes i veus que hi ha, és com si fos un camp de futbol, però molt més gran, i dius, clar, aquí es va lliurar i puc entendre com ell amb el seu cavall Bucèfal, i també Bucèfal, que hi ha una història preciosa, perquè diuen que Bucèfal és un cavall que ningú el podia domar, perquè tenia molta por a la seva ombra. Llavors, està desbocat i ningú el pot domar. Llavors, ell, sent molt jove, uns 14 o 15 anys, se n'adona que Bucèfal el que té és por de la seva ombra. Ah. Llavors, li demana al seu pare si el pot domar. Li diu, mira, si el pots domar, te'l pots quedar, perquè és el cavall més bonic que tenim aquí. Llavors, va anar cap allà, li va parlar i el va poder domar. I això ho va fer davant de tothom. I diu, i això ja no sabem si és llegenda o no, que aquí el seu pare, Filip II, el va veure amb uns altres ulls i va dir, em sembla, fill meu, que Macedònia se't farà molt petita.
0: Clar.
1: I és cert. Mireu si és bonic. És molt bonic,
0: home,
1: aquesta
0: història.
2: Però petita, que va arribar fins a l'Índia, aquest home, no?
1: Arriba fins a l'illa.
0: Que estem a les planades, sisplau, un moment.
1: Estem a Gaugamela.
0: Com guanya? A l'Índia.
1: Doncs guanya d'una manera sorprenent, perquè, clar, aquí podríem fer no una temporada, tota una temporada per parlar d'Alexandre el Gran. O sigui, no un capítol, només tota la temporada parlant d'Alexandre el Gran.
0: Ens queda temps.
1: Però, i tant, doncs Gaugamela és la batalla final, això ho sabien tots, sabien que tots ho jugaven a una sola partida. Darius III, que és el rei persa al capdavant de l'exèrcit persa, ell decideix anar en persona, ha d'infondre valentia en els seus homes, sap que han de ser molts més homes que no pas Alexandre, i Darius III prepara el terreny, diu, vinga, preparem aquesta esplanada perquè aquí podrem desplegar tota la nostra cavalleria. En nombre eren molt, molt superior a Alexandre, però és que cal quelcom més que el nombre, cal la qualitat, no només quantitat.
0: I aquí hi havia l'ingeny d'ell.
1: Aquí ve Alexandre, que ja porta varis anys guanyant, no?, aquestes batalles, i que té una gent que el segueix, i sobretot és el gran estratega militar. Què sap ell? Que la guerra ha d'anar molt ràpid, que aquesta batalla ha de ser rapidíssima, perquè si és per desgast acabaran perdent, perquè són molts menys. Per tant, va haver de sacrificar alguns homes, una miqueta com passarà al llarg de la història totes les batalles i les guerres,
0: Va enviar un primer front.
1: Llavors, ell, però, es va posar al capdavant i com una fletxa, vum, se'n va anar directe cap a Darius III, perquè ell sabia que la guerra s'acaba quan mates el rei.
0: I va matar.
1: No el va matar, però a mi m'agrada molt els escacs, que això ho he comentat moltes vegades. Jo m'encanten els escacs, és una cosa superior a mi, perquè a més veig molta relació amb la història. Perquè en una partida d'escacs, la partida acaba quan un dels dos reis mor, el blanc o el negre. Jo crec que les batalles són iguals. Tant és que jo només tingui un rei i la reina o un alfil, i que tu tinguis, Anna, totes les peces. Sí. Que si jo et mato el rei, jo guanyo. Això és el que va fer Alexandre. Llavors, has de ser moviments ràpids, sobretot ell, que va dir, he d'anar, però sobretot què he de fer? Matar el rei, perquè si no, si jo el mato el rei, automàticament em faig amb l'amo i senyor de tot un imperi. Què passa? Que Darius III també és un home molt intel·ligent, i quan va veure que anava darrere seu, se'n va anar corrents, es va escapar, però ell el va seguir. Què va passar? Que els ulls dels perses de l'imperi persa van dir, com que el nostre rei fuig? Ja està. Llavors, fins i tot els nobles que van acompanyar Darius III, quan ja s'allunyen del camp de batalla, ells mateixos el van matar. Llavors, diu la història que Alexandre va veure un cos estès a terra i va anar darrere, i és Darius III, que encara estava moribund. I el va mirar, i Alexandre van ajudar-lo, perquè ell el reconeixia com a rei, per tant, d'igual a igual, dèiem, ens ha tocat lluitar amb bàndols oposats, però tu i jo som al cap i a la fi el mateix, i que Darius li va dir, si us plau, venja la meva mort. I en el moment que li diu això, es mor, es desploma als seus braços, i és una manera de dir-li, tu ets el legítim hereu de tot aquest imperi, perquè a mi m'han traït fins i tot els meus homes, per tant, ajuda'm, i el que has de fer és venjança, perquè amb tu reconec ara el nou sobirà.
0: Que...
1: Ja clar, veieu que...
0: Clar que necessitem 20 seccions per fer Alexandra...
1: 20 seccions per fer Alexandra.
0: El gran.
1: Anem, de debò, eh?
0: Anem a... Bueno, volies passar per la Índia, però hem d'anar també... Fes Índia i com
1: és
0: mor.
1: Que, o sigui, el que fa és... Mor Darius, per tant, ell s'acaba de fer amb tot l'imperi persa camènida. Sempre dic que Alexandra no forja un imperi, sinó que es fa amb un imperi que ja estava fet, que és el dels perses camènides. No li trec mèrits, però cal ser conscient que fins que Darius III no mor, no es fa amb tot. Però ell vol continuar. Arriba a la vall de l'Indo, i quan arriba allà, doncs, ell diu, continuem, què deu haver més enllà, què deu haver-hi? I són els seus homes que li diuen, Alexandre, hem de tornar. Prou, portem 10 anys lluitant, i diu, bueno, va, anem cap a casa, i tornant cap
0: qui
1: a casa...
0: Qui tenia a casa?
1: A casa hi tenia la mare, Olímpia. Olímpia, que l'està esperant. I que
2: no
1: està governant... Bé, els seus amics li diuen, escolta, és que t'hauries de començar a pensar en la descendència. Llavors, aprofita que està al que seria l'actual Afganistan i es casa amb una princesa, digue-li la filla del capdill d'una de les tribus d'Afganistan, es queda embarassada i diu, mira, ja està embarassada, és Roxana, tornem cap a casa, passem primer per Babilònia, que era la ciutat que ell, de les que més estimava i d'on volia fer la capital de tot aquest imperi, que sí. Fet geogràficament està molt al mig, i allà a Babilònia es comença a trobar malament, comença 1 de juny que... No, li diuen, bé, sortim, anem a sopar, ja estan de camí de tornada. Li ha enviat una carta a la cort de Pela, a la capital de Macedònia, a la seva mare per dir-li que ja torna després de 10 anys i malauradament no tornarà.
0: O sigui, l'1 de juny es comença a trobar malament.
1: Són 10 dies
0: abans. Estem a 10 de juny.
1: I avui és dia 10 i nosaltres sabem que a la ciutat de Babilònia ell sap que ha de morir, ja sap que no hi ha res a fer. Es despedeix de tots els seus homes. Té una dona que està embarassada d'un nen, que es dirà Alexandra, però realment ell n'és més que conscient de la seva mort i es despedeix de tots i cada un d'ells, demana, si us plau, que el vinguin a veure quan ell no pot amb prou feines ni pronunciar una paraula.
0: No el van enverinar?
1: No, perquè...
0: Però
1: s'ha dit, però com que tenia els metges i ens han deixat una crònica bastant ben escrita dels darrers dies d'Alexandra, avui en dia els metges, metgesses que han agafat aquests textos, evidentment que si no tenen el cos i no es fa una autòpsia no es pot saber, però es creu que va morir d'una pancreatitis aguda, sí, perquè té un dolor en un costat, llavors si hagués sigut un verí, ell feia tastar tot el menjar i només hauria sigut ell, o hauria mort, haurien tingut vòmits, no ens va tenir, sí que tenim molt ben documentat que té unes febres molt elevades i que no se li en va ni amb aigua freda. O sigui, els primers dies sí, o sigui, li baixen amb aigua freda, però hi ha un moment que està molt debilitat i llavors ja no pot fer res. I això era un 10 de juny del 323 abans.
0: Última pregunta, Claudio, què
2: no,
0: volies saber?
2: Aquesta pregunta no puc fer-la.
0: Va, fes l'Eida, sempre en un altre capítol.
2: Que aquest home va ser faraó d'Egipte.
1: No només va ser un gran líder polític, va ser rei de Macedònia, sinó que va ser també faraó d'Egipte, efectivament.
0: Clar, i un altre dia que ja hi hem passat, per Alexandria, el far d'Alexandria, i aquí tornaríem a obrir un meló, que ja el vam obrir, però que no ens cansaríem mai de tractar-lo. Irene Cordón, doctora en arqueologia, història antiga. Gràcies per venir avui. Veiem com tornes a casa.
1: Com sigui, gràcies.
0: Una abraçada. Parem 2 minuts i tornem a la Sagrada Família, que el Papa Lleó XIV està llegint ja la homilia.
3: El balcó.
4: Las nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial van a cambiar la forma en la que se relacionan empresas y clientes. También en el sector financiero, donde la IA abre la puerta a una experiencia más personalizada. Para Manolo Moure, responsable de experiencia de IA en banca de

0: particulares de BBVA será como tener un gestor personal, pero digital, que acompañará a los usuarios en la gestión de su dinero, facilitando una comunicación más sencilla y una relación más bidireccional.
1: Ya no solamente es el cliente el que va a venir a buscarnos, sino en el momento que encontremos algo relevante, seremos nosotros también los que proactivamente, en este acompañamiento, pues también nos pondremos en contacto con él.
0: Moure ha defendido en Seremos, el espacio de reflexión sobre el futuro impulsado por la SER, que los profesionales del sector seguirán siendo clave y que la IA también es una herramienta útil para ellos.
1: Ya la estamos poniendo a disposición de nuestros gestores para cuando tengan que preparar una relación, una visita, una conversación con un cliente, tengan muchas y mejores herramientas para preparar esa sesión para que sea muchísimo más relevante y más fructífera tanto para el cliente como para el gestor.
0: En un momento marcado por los avances tecnológicos, para Moure, la confianza de los clientes en su banco se sostiene sobre la transparencia, a la seguridad y la capacidad de mantener el control sobre la gestión de su dinero.
1: Al final es el cliente el que va a tener la decisión final de qué es lo que quiere hacer con su mundo financiero, ¿no? Nosotros se los vamos a poner fácil, pero es el cliente el que va a tomar la decisión final.
0: La velocidad a la que avanza la inteligencia artificial hace que sea difícil pronosticar el alcance de su impacto en 5 años. Pero para Moure, esta tecnología facilitará una relación más personalizada, sencilla y conversacional entre banco y cliente.
2: Seremos es un proyecto de Cadena SER para escuchar a personas y empresas que están construyendo el futuro. Colabora BBVA.
3: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
4: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
6: No, me ha entrado esto.
7: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
8: Un día de esos en los que te está saliendo todo bien. También que hasta vas al restaurante de moda sin reserva. El que siempre está lleno, que hay que reservar con meses de antelación. Y justo dice el metre, hay una mesa libre. Y luego vas y te compras un juego de la 11. ¿Y te imaginas que te toca? Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te pueden dar Triplex, Super 11 y mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: A la Cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltas.
11: Es decir, un llamamiento a la libertad por parte de Cristo que quiere para nosotros el
12: tornem a entrar a la Sagrada Família. Ara fa mitja hora que ha començat aquí la missa del centenari de Gaudí, Soledad Domínguez. Està llegint l'homilia, no, concretament?
13: Sí, estem en la part central, diguem-ne, d'aquesta Eucaristia, que és la homilia del Sant Pare. Puc comentar-vos un aspecte que ha generat un cert debat, és el ropatge que porta el Papa Lleó XIV. A primer cop de vista havia semblat que és el mateix que va utilitzar Benet XVI quan va estar en aquesta mateixa basílica l'any 2010, però després ens han confirmat que s'assemblen, però no són idèntics, aquests ropatges que està lluint ara mateix Lleó 14 han estat fets expressament per aquesta ocasió. Estem en aquest punt de la homilia, en la que el Sant Pare està alternant el català i el castellà, i arribarà, diguem-ne, el moment fonamental, que és la benedicció de la Torre de Jesús.
12: Clar, ha començat, ha fet una salutació litúrgica en català i després ha fet un discurs ja dirigit a les autoritats en castellà.
13: Exacte, sí, les primeres paraules d'aquesta homilia han estat en català, però de seguida s'ha canviat el per parlar, adreçar-se a les majestats, a l'arcabisbe Joan Josep Omella i a la resta de membres de l'episcopat que estan aquí acompanyant-lo en aquesta cerimònia. Aquí crec que està canviant un altre cop el català.
12: A veure...
11: Amb el seu sacrifici ens rendimeix mitjançant la passió. La seva mort ens dona la vida eterna, fent-nos partícips de la glòria divina.
12: realment està alternant. Ara la gran incògnita és què passarà amb la benedicció, que sabem que utilitzarà el català, però no sé si tota l'estona o no.
13: Sí, en aquesta homilia acaba de fer una referència, diguem-ne, al leitmotiv, l'eslògan, podríem dir, de tota aquesta campanya, que és aquest alcem la mirada,
12: sí.
13: Doncs ell ha utilitzat l'expressió alcem la mirada, en aquest cas, cap a ell, cap a Déu. Sí que és veritat que s'esperava que hi hagués potser algun canvi més important en aquest discurs, que de moment s'està, diguem-ne, seguint bastant el primer guió que ens havien passat. Ja sabeu que la Santa Seu tot això ho té mil·limetrat, el Vaticà publica molta antelació als discursos que no es donen per bons fins que el Sant Pare els pronuncia, però pel que sabem de la durada i la llargada li queden pocs paràgrafs i no sabem si aquí farà algun canvi més per donar més presència al català, tal i com se li ha demanat abans de que es planifiqués aquesta visita i també en els darrers dies, que ja sabeu, hem explicat que hi ha hagut una certa polèmica.
12: Sole, per acabar, la inauguració ja de la Torre de Jesucrist no serà fins, segons aquests timings, fins quan faltin 10 minuts per les 10.
13: Sí, a 9:45 han de sortir a l'exterior tota la comitiva encapçalada pel Papa, sortiran per la façana del Naixement, es col·locaran, diguem-ne, en el bel mig d'aquest part frontal de la façana del Naixement i després es farà la benedicció i després la il·luminació posterior, però sí, encara ens queda una estona aquí, perquè poc que veiem de l'exterior encara hi ha bastanta llum, per tant hem d'esperar que es faci una mica més fosc.
12: Gràcies, Sole, gràcies per la bona feina feta i ja sabeu que si voleu seguir el detall del que està passant podeu escoltar l'especial a l'aplicació de la cadena SER amb la Marina Fernández.
10: El balcó.
6: Consum entre nosotros.
2: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
14: A l'estiu, les cremes fredes són, sens dubte, les protagonistes dels nostres menús. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlarem de les tres sopes fredes estrella. El gazpacho, el salmorejo i l'ajo blanco. Benvinguda.
15: Gràcies, doncs sí. I el gazpacho, a més de ser molt refrescant i fàcil de preparar, és perfecte per mantenir una dieta saludable. És baix en calories i ric en fibra, vitamines i minerals.
14: Quin és el secret per fer-ne un de bo?
15: El més important són els ingredients. Utilitzar verdures i hortalisses de temporada com el tomàquet, el pebrot i el cogombre, triturat juntament amb oli d'oliva i vinagre de xerès. És essencial fer servir tomàquets madurs i de bona qualitat. Els tomàquets de pera són els més adequats per aconseguir el millor resultat d'aquesta sopa freda. El gazpacho de tomàquet és el més popular, però podem substituir-lo per altres ingredients de base com les cireres, les maduixes o la síndria, que donaran com a resultat un plat dolç salat deliciós.
14: I en què es diferencien el gazpacho i el salmorejo?
15: Tot i que poden assemblar-se, l'únic que tenen en comú el salmorejo i el gazpacho és el tomàquet. El salmorejo és un plat cordobès elaborat a base de tomàquet, pa, all, oli i vinagre i que acostumen a acompanyar d'ou dur i pernil. És una mica més contundent que el gazpacho per la presència del pa, però en cas de voler alleugerir-lo podem substituir-lo per poma i així eliminem el component calòric.
14: I sobre l'ajo blanco, què ens en pots dir?
15: L'ajo blanco és una sopa freda elaborada a base d'ametlles, pa i all. També s'hi pot afegir coco o meló, sempre respectant l'ingredient principal, les ametlles.
14: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
2: Consum. Junts és cooperativa.
6: Consum entre nosotros.
16: Arquitectònica. Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
17: Contento.
18: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
16: Vente a la Mutua y todos contentos.
18: Condiciones en Mutua.es.
19: Funcionan siempre like a Bosch.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen 3 minuts de 8:45. Demà comença el Mundial. Demà, 11 de juny, hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica a l'Estadi Azteca que ens donarà el tret de sortida a la competició que ens acompanyarà fins al 19 de juliol. 104 partits que podreu seguir íntegrament a la cadena SER. Per això, a partir de demà, a aquesta hora, el que tindreu és la programació especial pel Mundial amb el gran desplegament d'enviats especials que tenim ja repartits per Mèxic, Canadà i els Estats Units, però us seguirem fent companyia, com aquest dimecres 11 de juny, amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Dia en què estem pendents de si Lamine Yamal arribarà a temps per disputar uns minuts, com a ell li agradaria o no, el debut d'Espanya, que és el proper dilluns, el dia 15, a les 6 de la tarda, contra Cap Verd. A la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, a Tennessee, tenim el Santi Ovalle amb l'última hora. Santi, bona tarda.
1: Què tal, TG? Bona tarda. Des de Baylor School, és el quartier general d'Espanya aquí a Chattanooga, on avui ha parlat el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, i ha estat una roda de premsa on el gran nom propi ha estat el de Lamine Yamal. Fins a 5 preguntes per Lamine Yamal i la seva evolució, si podrà arribar o no podrà arribar al primer partit. Ha confirmat Caranca el que explicàvem ahir, Lamine Yamal. I vol ser, i ara tot depèn del risc que vulgui prendre el cos tècnic amb Luis de la Fuente al capdavant.
2: Sí, però per això, el que he dit, no? Per estar el cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos, el físico, i sobretot Luis al final és el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver, y es su mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya te digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, perdón, los que van a ver los plazos.
1: També ha destacat Aitor Caranca avui la complicitat que hi ha amb el cos tècnic del Barça i també amb la direcció esportiva blaugrana de cara a tractar aquesta lesió i el contacte fluid que té tant amb Deco com amb Bojan. Des del Baylor School de Chattanooga, el quartier general impressionant de la selecció espanyola que avui hem visitat, a partir de demà comencen els entrenaments oberts i les rodes de premsa dels protagonistes abans del Mundial.
0: Gràcies, Santi. Doncs els anirem escoltant tots al teu micròfon en aquests dies que venen. Una mica la sensació que queda és la que hem anat tenint durant la temporada, que tampoc des de la federació poden transmetre que hi hagi un tracte especial cap a Lamine Yamal ni un acord especial amb el Barça a l'hora d'atendre les seves peticions, perquè llavors la resta de clubs es posarien d'ungles exigint també segons quins tractes especials, però que hi ha aquesta lupa al damunt de Lamine Yamal amb consens amb el club més o menys arribat. Dels partits de seleccions que s'han jugat aquesta matinada preparatoris, crida l'atenció el de l'Argentina-Islàndia, en què ha jugat Messi contra el fill de Gus Johnsen. Va ser company del seu pare i quan el fill de Gus Johnsen l'ha anat a saludar, Messi diu que no l'ha reconegut perquè era tan petit quan Aitor Gus Johnsen jugava al Barça que no l'havia conegut, i després han estat xerrant una bona estona, un moment entranyable després de que el 10 solucionés un partit amistós gairebé caminant amb gols i assistències. Per cert, Rashford, que és amb Anglaterra, s'ha esborrat tota referència al Barça a les xarxes. Avui el Nil ha tornat a reiterar-nos que el Barça no pagarà l'opció de 30 milions que té, que no li tanca la porta si el United accedeix a una segona sessió o a baixar el preu, però Rashford de moment s'ha esborrat la samarreta del Barça dels seus perfils. A Madrid seguim pendents que es faci oficial el fitxatge de Mourinho, i el Benfica va comunicar que ha rebut els 15 milions d'euros i que els accepta de la clàusula. Mourinho s'ha acomiadat del seu fins ara club a les xarxes. Fins i tot el club portuguès ha anunciat el seu substitut, Marco Silva, que havia entrenat l'Sporting de Portugal, el seu rival i veí. Portava 10 anys a Anglaterra, aquest Marco Silva, entre Hull, Watford, Everton i Fulham. A l'Everton, per cert, va tenir Anthony Gordon, el fitxatge del Barça. I ha explicat el Paco José Deportivos que Mourinho demanarà noms com Vitinha o Mateus Fernández, del West Ham. Fabrizio Romano, allò que fa de vegades de citar paraules textuals de Jorge Mendes a Twitter, diu que João Neves i Vitinha són innegociables, per tant, el Madrid i Florentino en especial tindran feina per noms com aquests. I també que el tècnic portuguès voldrà fer neteja, i aquí ens hem d'apuntar noms com Gonzalo, Camavinga, Fran García, Mastantuono o fins i tot Brahim. És curiós que Gonzalo fa 15 dies era un escàndol que no anés al Mundial, i ara serà la llista de transferibles de Mourinho i el vent no mourà una fulla a la capital. Per cert, el Madrid ha renovat a Madrid fins al 2034, acord que ha venut com la relació més exitosa del món de l'esport. Exitosa perquè han guanyat 8 Champions junts. Les quantitats d'Adidas són més o menys les que té el Barça amb Nike, potser un pèl inferiors. A primera divisió, el català Lluís Miquel Ramis, l'ex de l'Espanyol, també del Nàstic, és el nou entrenador d'Osasuna per les properes dues temporades, fins al 2028, i és oficial també que el Getafe ha convençut Bordalàs per seguir també 2 anys, també fins al 2028, mentre que el Sevilla ha anunciat el fitxatge de Guridi, de l'Alavés, que arriba lliure, superant la trentena. És evident que no és el Sevilla de les UEFA i de l'Europa League que havíem conegut no fa tant.

0: ha disputat a Gran Canària. El conjunt andalús parteix amb avantatge i un empat en el marcador global li seria suficient per accedir a la final, on ja espera l'Almeria de Rubi, que ahir va superar el Castelló. El Màlaga vol tornar a primera 8 anys després, mentre que les Palmes buscarà remuntar l'eliminatòria i recuperar una plaça a la màxima categoria del futbol espanyol. En tot cas, ambient de gala avui a la Rosaleda.
1: Per tant, ahir l'Almeria, com sentiu, va fer fora el Castelló, espera rival, mentre que Nico Melamed, jugador de l'Almeria, ahir va celebrar un gol a la cara dels rivals i immediatament es va disculpar. Vam veure el mateix amb Jordi Cano de l'Europa, que va fer callar la grada amb un gol aquest cap de setmana, i immediatament el primer que va fer va ser reconèixer que dintre el camp amb l'adrenalina s'havia equivocat. Crec que també és positiu que recalquem aquests missatges de quan els jugadors són conscients que s'han passat de frenada i ho fan de manera sincera. Reculin, que equivocar-nos ens podem equivocar tots i és important reconèixer-ho. A primera federació, el Nàstic ja té nou entrenador, Xisco Campos agafa la banqueta. Si fa pocs dies el que té jugues l'alcalde ens parlava de conèixer la part identitària del que significa el club per la ciutat, poca gent com Xisco Campos, que a més és un home amb bon recorregut a Espanya i a la primera les banquetes i com a scouter, mentre que en futbol femení ja és oficial la sortida del Madrid de la seva capitana Misa Rodríguez. Si el Barça busca portera de suplent de garanties per Catacoll i Missa vol una aventura en un club d'elit de debò, jo li obriria les portes. En bàsquet també tenim esport en directe després de la victòria folgada d'ahir del Barça. La penya està jugant ara mateix a la pista del València el seu primer partit de semifinals des de les 8 del vespre. Ara sí, Jan Videman, bona tarda.
2: Bona tarda. Partit en joc al Rocheren en aquest primer partit de les semifinals de Lliga entre València, bàsquet i la penya. De moment, al segon quart, quan resten 2:30 pel descans, guanya la penya 44-46, de moment els de Dani Miret, que competeixen i ho fan bé de tu a tu amb el València, que és segurament el màxim candidat al títol de Lliga. Doncs 2:30 pel final de descans i de moment la penya que guanya el Rocheren a 44-46.
1: Veurem aquest partit igualat com arriba al final i si el factor Ricky Rubio pot tornar a fer la seva màgia. Per la temporada que ve a la CB, el Manresa ha fitxat ja Pablo Tamba, tornat a la Lliga Universitària dels Estats Units, i el Girona ha anunciat la sortida de Susinkas, que havia sigut un home important. En ciclisme, 7.000 voluntaris s'han apuntat a participar a la Grande Part del Tour des de Barcelona, també Tarragona i Granollers. Una xifra que ha triplicat o més les expectatives de l'organització, segons ha reconegut el conseller d'Esport Berni Álvarez, el que t'hi jugues aquest migdia.
3: Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, doncs jo també m'he quedat parat, no? Sorprès i també molt content, molt il·lusionat. Al final, més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16. Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
1: I rematem l'actualitat. Fa uns dies us explicàvem que Serena Williams tornaria a competir al circuit mundial de tennis. A Queens ha debutat amb victòria als vuitens de final a dobles amb la canadenca Victoria Mboko. 8:42.

0: Sintonia oficial del Mundial, la guia que ens van fer el Bruno Alemany i el Fermín Suárez no la superarem, però sí que volem resumir-vos diverses dades que val la pena tenir en compte per la cita mundialista que comença demà, que ja és el Mundial per dimensions, per extensió territorial, per nombre de participants, podríem dir, més gran i més llarg de la història.
1: Exacte, demà arrenca el Mundial 2026 i ho fa fent història. Per primera vegada la Copa del Món tindrà tres països anfitrions, Canadà, Mèxic i els Estats Units, i també estrenarà un format rècords, 48 seleccions i 104 partits, que per posar un exemple són 40 més que els que es van disputar a Qatar l'any 2022.
0: Ho farà, a més, en un estadi que també és emblemàtic d'aquesta competició.
2: Així és, la gran estrena del Mundial serà a l'emblemàtic Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, escenari del partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Un recinte que continuarà fent història perquè es convertirà en el primer estadi que haurà estat seu de tres mundials diferents i que arribarà als 20 partits mundialistes disputats.
0: L'últim que s'hi va jugar en un Mundial va ser la final que va guanyar l'Argentina de Maradona, l'estadi on va fer el famós gol de la mà de Déu i també el gol del segle, el partit de quarts de final contra Anglaterra. Terra. És un Mundial en què amb 48 participants podrem veure-hi 4 seleccions per primera vegada.
1: Exacte, estrena format però també protagonistes. Amb l'ampliació de 48 seleccions hi haurà 4 debutants en una Copa del Món. Són Cap Verd, Curaçao, Jordània i Uzbekistan. Els capverdians, que s'enfrontaran a Espanya dilluns a les 6, es convertiran en el país més petit que ha participat mai en un Mundial per extensió, mentre que Curaçao serà la selecció amb menys població de la història del torneig.
0: Que Curaçao no estaria entre les 10 ciutats més poblades de Catalunya. Quins són els clubs que més aporten al Mundial, que més futbolistes aporten al Mundial?
2: Doncs si mirem els clubs que més futbolistes aporten al Mundial, el líder és el Manchester City, amb 19 convocats. Per darrere hi apareixen el Bayern de Múnich amb 17, l'Arsenal i el PSG amb 16 i el

0: Barça, que completa aquest top 5 amb 15 jugadors. Amb una dotzena d'internacionals hi trobem equips com l'Al Hilal, l'Atlètic de Madrid, el Crystal Palace o el Manchester United, mentre que el Real Madrid, per posar dades, amb 10 representants es queda fora d'aquest top 10.
1: És a dir, aporta més internacionals l'Al Hilal que el Real Madrid. És veritat que molts d'ells són internacionals per l'Aràbia Saudita, eh? Però clar, hi ha Cristiano i altres equips, però la data és que el Madrid no està entre els 10 clubs que més internacionals aporten. Hem obert el programa pendents de l'estat físic de Lamine Yamal, i és que també serà un mundial cridat a mirar els DNIs o els carnets d'identitat de cada país dels futbolistes, perquè n'hi ha molts, de molt joves.
2: Exacte. Probablement el més jove el podrem veure demà en el debut d'aquesta Copa del Món és Gilberto Mora, el mexicà, que amb 17 anys i 7,40 dies lidera aquesta classificació. El quart més jove d'aquesta classificació és Hamza Abdelkarim, davanter egipci del juvenil A del Barça, amb 18 anys i 161 dies. Per la seva banda, ni Lamine Yamal ni Pau Cubarsí entren en aquest top 10. El blaugrana és 12è i el central català és 16è. Per tant,
1: se'ns han fet grans.
2: Se'ns estan fent grans.
1: Se'ns estan fent grans la canalla, que ja no entren al top 10, els dos fins ara juvenils del Barça. I a l'altra banda de la cadena alimentícia trobem els més veterans i els que han disputat més mundials.
0: Doncs si mirem a l'altra punta, com deies, el número 1 és el porter escocès Craig Gordon, amb 43 anys. El segueixen Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modric i Edin Seco en aquest top 5. Messi, en canvi, és el 12è jugador més veterà del torneig.
1: Messi, el 12è més veterà, Lamine, el 12è més jove.
0: Així és. Precisament Messi, Cristiano i Ochoa faran història amb la seva sisena convocatòria mundialista, però hi ha una petita diferència, i és que l'argentí i el portuguès poden convertir-se en els dos únics futbolistes que hagin disputat 6 mundials, perquè Ochoa, tot i ser a la llista de Mèxic el 2006, no va arribar a jugar cap partit.
1: Ah, tots tres són el seu sisè mundial, però només dos d'ells han jugat en els altres 5. També tindrem en acció el jugador més alt de la història dels mundials.
2: Exacte, es tracta del porter austríac Florian Wiegele, del Victoria Pilsen, que s'ha convertit en el futbolista més alt que ha estat convocat mai per una Copa del Món. Fa 2,5 metres i supera així el registre que tenia fins ara el porter neerlandès Andries Noppert, que amb 2,3 metres era fins ara el gran gegant dels mundials. Doncs ara l'ha superat el porter austríac Florian Wiegele.
1: Una altra dada que sempre dona molt de joc és quants germans hi haurà al Mundial, aquesta vegada 7 parelles de germans.
0: Doncs tenim fins a 7 parelles de germans que podrien coincidir al Mundial. 3 d'elles defensaran la mateixa selecció i 4 ho faran amb combinats diferents. Entre els que compartiran samarreta hi trobem els germans Theo i Lucas Hernández amb França, els laterals, els germans Laros i Hidero i Duarte, que jugaran amb cap verd, i els germans Leandro i Juninho Bacuna, que debutaran amb Curaçao. En canvi, hi haurà 4 parelles repartides entre seleccions diferents. És el cas dels germans Williams, que Nico jugarà amb Espanya, Iñaki amb Ghana. També el dels germans Doué, amb Desiré l'extrem del PSG, que defensarà França, i el germà Guela, que representarà Costa d'Ivori. Els germans Brovi, que estaran dividits entre Brian amb els Països Baixos i Kevin amb Ghana. I finalment els germans Souter, amb Harry jugant amb Austràlia i John amb Escòcia.
1: També és el Mundial en què pot caure el rècord de gols.
2: Exacte, de moment encara el té l'alemany Miroslav Klose, que continua sent el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 dianes, però en aquesta edició hi ha dos noms que amenacen aquest rècord. Són Kylian Mbappé i Leo Messi. El davanter del Madrid acumula 12 gols en fases finals i necessitaria 4 gols més per igualar la marca de Klose, mentre que l'Argentina, al seu darrer Mundial, amb 13 és només a 3 d'igualar les xifres de l'alemany. Precisament Messi també podria protagonitzar una altra curiositat estadística. Si falla un penal en aquest Mundial, es convertiria en el jugador amb més penals errats, fallats, en la història de la competició, amb 2. Tot i això, també és un dels futbolistes que més n'ha transformat amb 4, una xifra que comparteix de moment amb Harry Kane, que també és en aquest Mundial, Rob Rosenbrink, Eusebio o Gabriel Batistuta.
1: I si Kane no en tira cap i Messi en tira 2, un el falla i l'altre el fa, serà el jugador que més gols ha fet i que més penals ha fallat en un Mundial, que serà, òbviament, també una cita de comiats.
0: La part trista, de fet, és que aquest serà l'últim Mundial de diverses llegendes que han marcat un abans i un després en la història del futbol. Jugadors com Leo Messi i Cristiano Ronaldo afronten probablement la seva darrera Copa del Món, igual que altres noms il·lustres com Luka Modric, el Memo Ochoa o Neymar Júnior. Per tant, en definitiva, un Mundial amb molts al·licients i amb moltes històries que haurem d'anar seguint de ben a prop.
1: I també amb canvis a nivell arbitral que haurem d'anar acostumant-nos a adaptar i que ens ha estat repassant aquest migdia Iturralde González del Que t'hi jugues. Per exemple, que les pauses d'hidratació seran més llargues, seran el minut 22 de la primera part, i això farà que els partits pràcticament, com passa amb el bàsquet, siguin, en comptes de dues parts, 4/4.
3: Estamos en un país donde prima más el espectáculo y donde todos los deportes, no hay ningún deporte que dure 45 minutos seguidos. Ya en Los Ángeles 94 quisieron meter tiempos muertos y ahora, entre comillas, yo creo que lo han conseguido. Pausa de hidratación no, porque es de un minuto. Estas son pausas de refresco que son de 3 minutos y van a ser siempre, estábamos acostumbrados antes en el minuto 30, 32, 33, van a ser siempre entre el minuto 22 y minuto 23.
1: Temps per fer les crispetes, tot això que es porta als Estats Units. També hi haurà diverses normes que s'aplicaran per intentar reduir les pèrdues de temps, totes amb asterisc, per fer alguna trampeta al solitari, però, per exemple, 5 segons per treure de banda o per treure de porta.
3: Saque de banda 5 segundos. Si no ha sacado en 5 segundos, el balón va para el otro. 5 segundos desde que el árbitro le dé la señal para que saque. 5 segundos de saque de puerta, no desde que pongan el balón en el suelo, sino desde que el árbitro le diga que saque, le conmine a sacar, le diga, venga, saca. Ahí empezarán los 5 segundos.
4: ¿Y si pasan los 5 segundos?
3: Corner.
4: Corner. ¿Y en el saque de banda?
3: Saca el de banda el otro equipo.
1: Clar, aquí el criteri subjectiu serà quan l'àrbitre fa aquest senyal i fins a quin punt l'àrbitre permet que es perdi temps. També es castigarà el fet de trigar a fer els canvis.
3: 10 segundos desde que te dicen el cambio. Si tú pasas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, si tardas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, el que tiene que entrar tiene que quedarse un minuto fuera y no puede entrar hasta que el balón esté parado. Y aquí hay también un pequeño matiz. ¿Cuál es el pequeño matiz? Que claro, tiene que estar un minuto fuera, pero igual el balón no sale en 5 minutos. Y entonces no es que se quede un minuto fuera, es que igual se queda un equipo con 10, 5, 6 o 7 minutos.
1: Aquí hi haurà equips que si els hi convé estirar el temps, doncs ja tiraran la pilota fora després quan la recuperin. Això ho veurem segur. Passarà una mica el mateix quan hi hagi un jugador lesionat i hagin d'entrar assistències.
3: Cuando hay una lesión y tiene que entrar tienen que entrar los servicios médicos, tú tienes que estar un minuto fuera para ser tratado. No puedes entrar inmediatamente después.
1: I, a més, també veurem el VAR intervenir més del que ho fa fins ara.
3: Va intervenir en la segunda amarilla. Cuando la segunda amarilla conlleve una roja y se vea claramente que es un error, va a entrar en córners muy claros cuando el árbitro de córner y el saque de meta, no al revés, no cuando veamos claramente que es un saque de meta y el árbitro ha dado córner. Si el jugador, antes de que el VAR entre, porque tienen que ser córners muy, muy claros, si antes de que el VAR entre han sacado el córner, el VAR ya no puede entrar. Eso es, y luego en otra que va a entrar el VAR, faltas y corners, que haya centro al área y haya un bloqueo o haya un agarrón antes de que el balón esté en movimiento, si acaba en gol o acaba en penalti, entra el VAR para corregirlo.
1: I un altre que crec que és un encert i que aquí hi haurà unanimitat, que és que quan dos rivals estiguin discutint, s'estiguin barallant verbalment, si n'hi ha un que es tapa la boca per dirigir-se a l'altre, sospitós d'estar fent alguna cosa com les que hem vist aquesta temporada, com la de Cristiano i Vinicius, per exemple, i per tant, és igual que digui, és igual que no se li vegin els llavis, el simple fet de tapar-se la boca per discutir amb un rival, vermella directa.
3: Solo va ser cuando veas un claro hecho de confrontación, es decir, si tú te tapas la boca para hablar con un compañero, nada, o para con un contrario y ves que no hay confrontación, sino porque imagínate que se conocen de su equipo, que los dos juegan en un equipo local, pues se hablan y se tapan la boca porque no quieren que les descifres lo que están hablando. Solo va ser en claro motivo de confrontación, y eso se ve.
1: Per tant, a partir de demà, acostumem-nos a veure tot això al Mundial. Que aquest cap de setmana convivirà amb la Final Four d'handbol, que es juga, com sempre, en l'Anxes Arena de Colònia, dissabte a les semifinals, Barça-Alborg i Fuchse de Berlín, Magdeburg. Abans de que el conjunt blaugrana marxi cap a Alemanya, el Martí Junca ha anat a buscar un dels cracs del Barça, el Peter Sikusa. Martí.
5: Doncs sí, som aquí amb Peter Sikusa, jugador del Barça d'handbol, a la prèvia d'aquesta Final Four de la Champions. Com estàs, Peter?
6: Hola, molt bé, molt bé.
5: Si jo et dic 18 de setembre del 2025, saps a què m'estic referint?
6: No.
5: És l'últim partit que heu perdut? Vaja, i l'únic que heu perdut aquesta temporada. Com s'aconsegueix aquesta ratxa espectacular?
6: Bueno, és veritat que hem perdut només un partit. Hem tingut alguns dolents i alguns molt bons, però crec que al final aquest any tenim moltes ganes. Es veu moltíssim quan cada jugador dona tot al 100%, quan a la defensa estem posats a tope i sobretot si tenim una porteria que para moltíssim, és increïble.
5: Aquest cap de setmana guanyeu la Copa del Rei i és el sisè títol que guanyeu. Opteu el setè, 7 de 7. És un al·licient el fet de poder fer aquest septet que només s'ha aconseguit 3 vegades en la història del club?
6: Sí, al final nosaltres tampoc pensem en això, no? Pensem en intentar arribar a la final. Primer ens toca l'Olborg, que és un equipàs. Serà una semifinal molt, molt bonica, molt difícil, però crec que nosaltres no pensem en això. Pensem en primer jugar a la semifinal i després ja el que passi ja passarà.
5: Parlaves d'una porteria que para molt, Nilsen, el trobareu a faltar, no?
6: Sí, sí. La veritat que tothom diu que, que l'Emil para molt, però també tenim el Víctor Hagrinsson, que també als entrenos. Per mi és molt difícil marcar-li els gols dels dos. Sempre és bo tenir-los, però bueno, l'any que ve marxa l'Emil i vindrà el Sergei, així que estem tranquils.
5: Us veieu com a favorits? Perquè això, només heu perdut un partit en tota la temporada, justament contra el Magdeburg. Qui veieu més a prop de poder aconseguir el títol?
6: Bueno, sempre parlant amb humilitat, nosaltres creiem que els quatre que estan allà són els favorits, no? Si estem allà els quatre és per algo, i crec que tant la primera semifinal com la segona serà un partidàs. Nosaltres tenim a l'Alborg, l'altra semifinal és el Berlín contra el Magdeburg, i seran dues semifinals que tot o res.
5: I tu, Peter, ets un jugador molt jove, però ja has viscut grans experiències, ja sigui amb el Barça o també amb la selecció. Ets una mica veterà en aquest sentit, potser. Com es viu una Final Four d'aquestes característiques tan important per la secció d'handbol després de l'última que es va guanyar el 2024?
6: Bueno, al final sí que és veritat que som molt joves alguns, i hi ha alguns com el meu germà, Barrufet, que bueno, va jugar l'any passat amb el Sungen, Grau, molta gent que no ha estat a una Final Four, i crec que bueno, jo també tinc nervis, òbviament, jo també sofriré, ho passaré malament, però òbviament volem intentar anar allà a guanyar i a passar-nos-ho bé.
5: I precisament ara per tancar t'anava a preguntar pel teu germà, perquè per qui no ho sàpiga, en Jordi, el teu germà Bessó, també juga aquí a la primera plantilla del Barça d'handbol. Com és d'especial jugar amb el teu germà?
6: És algo raro, no? Estic tot el dia amb ell a casa, porto tota la vida amb ell, i ara anirem a una Final Four junts. És veritat que l'any fa dos anys també estava, però no va poder jugar, i bueno, aquest any podrà estar allà, podrem viure una Final Four junts, i tant de bo que podem guanyar.
1: Tant de bo que sí, que el Barça torni amb la Champions i amb el pòquer de septets, perquè serien set títols en tota la temporada. Ja en tenim la penya i el descans?
2: Sí, guanya 51-54.
1: Avui és l'última graderia que fem plegats amb el Jan Biedemann i amb el Pol Riera, que divendres acaben la seva estada com a redactors en pràctiques en aquesta casa. Ho heu fet de nassos, heu pencat molt bé, i si us ho heu passat bé i a sobre heu après alguna cosa, jo em dono per satisfet.
2: T'ha passat ràpid o lent?
1: A mi molt ràpid, a tu no ho sé.
0: Un plaer, TG, la veritat.
1: Gràcies a vosaltres per la feina feta.